El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori.

0: hands.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
2: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gold.

Man. Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores. Dones que entrenen, dones que també lideren. Perquè sí, costa veure-les. No perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan ve una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten als diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal també, aguanta comentaris. El seu lloc és al camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení. Llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica a veure si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fet al meu equip n'hi havia una, érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria una altra. Però sí que és veritat que

0: que, bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de pues vaya merda, això no és futbol, bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
1: Has passat per diferents equips, què t'ha portat cada un?
0: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar allà al Nàstic i vaig estar encantadíssima, la veritat és que vaig estar superbé. Pel segon equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta, així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant, llavors ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení, no recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení i aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar i allí ens vam juntar un grup de noies que després quan vam marxar del Nàstic per diferents motius ens vam anar al Camp Clar, del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'Icomar i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
1: Jugar a futbol també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat?
0: Doncs és renunciar, bueno, no renunciar, sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis, bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit. És complicat.
1: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
0: Home, ha evolucionat exponencialment i jo crec que encara necessita més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
1: I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
0: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. En la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies, doncs, no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors, dins del món d'entrenadora, ara mateix em centro amb els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora, no al col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport, que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitgeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
1: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent, i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
0: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida va guanyar tot, o sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara, amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està, bueno, a un altre nivell completament. Sí que és veritat, doncs, que a nivell esportiu el Barça, doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, doncs, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení està molt més valorat.
1: Això t'anava a dir que cal per arribar a aquesta igualtat de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya.
0: Al final és la inversió, i la inversió des de la base, que és el que una Masia, per exemple, ha sortit a la llum que les noies no hi podien anar. De fet, hi havia autobusos o taxis que venien a buscar nens per anar al Barça, en aquest cas, és el que jo conec, i no hi havia autobusos o taxis per nenes que volien anar al Barça. Crec que, si no vaig errada, ara hi ha places de noies a la Masia. O sigui, això ja és un canvi molt important que fa que les noies, ostres, ho vegin com que pot ser el seu futur.
1: I ja per acabar, parlem una mica de la situació del futbol femení a la demarcació de Tarragona. Realment, creus que els clubs aposten per la secció femenina?
0: N'hi ha que sí, n'hi ha que ho intenten i n'hi ha que no en volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir 2 ascensos seguits, ens van xutar, aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de... Això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten, però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs, ara vol un equip femení, doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
1: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
1: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i sobretot la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt. Perquè al final el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené. Un cop més esteu escoltant Swing de Comarques i avui parlaré amb el Narcís Peric. El Narcís ve d'Alella, és un músic que viu pràcticament per la música, ha publicat molts discos recentment i és un cantautor canònic de cançons de soul, blues, pop, folk. Domina molt bé totes les influències afroamericanes. Per mi, un dels millors compositors de Catalunya en aquest gènere. Amb ell parlarem dels inicis, de l'ofici de músic i també de l'Ella City, al Maresme, on hi fan un vi excel·lent. I acabarem tocant Afecte i Comprensió, una cançó pròpia del Narcís que a mi em recorda el Sam Cooke més romàntic i amb més bon gust. Com sempre, ho trobareu al final de la conversa. Ens veiem allà.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Narcís, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Ha sigut dur el viatge fins a Solsona?
2: No, sempre és molt bonic.
1: Doncs, si et sembla, passem a la primera part d'aquesta entrevista en què parlarem dels orígens, la família i els mestres de Narcís Peric.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició personal.
1: En el recorregut als teus orígens, a les teves arrels musicals i d'afició o passió cap a l'art de la música, la primera pregunta és, el teu pare va morir fa uns anys, no? Però era un home molt actiu a l'Ella, l'home afable, com el definiu en una entrevista. La passió per la música a casa teva et ve d'ell o de la teva mare o d'algun tiet músic? O d'on ve aquesta fixació que tens finalment en aquest ofici?
2: Doncs no, la veritat és que sóc l'ovella negra, no? Perquè no ve de... La meva àvia tocava el piano, però els meus pares no... Ni tiets. Els meus pares tenien, això sí, uns quants discos de vinil que em van començar a guiar pel camí i moltes músiques que m'agrada escoltar.
1: Com quins? Quin tipus de...
2: Bueno, per exemple, música d'aquí, doncs, de Lluís Llach, o no sé, des de Lluís Llach, passant per Mocedades, passant per alguns discurs dels Beatles i, bueno, aquestes coses, música dels 60, també Maria del Mar Bonet, i tots aquells discos que jo no... que potser companys d'escola no en parlàvem i a casa els podia escoltar, doncs la veritat és que em van fer... Jo vaig començar, diguem, com per inspiració. Un dia, crec que quan vaig començar, vaig veure un vídeo dels Beatles i va ser una mica el... Però no em venia ni de família ni...
1: El clàssic inici, no?
2: D'aquesta
1: generació.
2: La revelació és...
1: I no hi havia cap músic local, jo què sé, que toqués... He buscat, hi havia un tal Narciso Peric, que era músic d'orquestra d'anys.
2: Em sona, oi? Algun...
1: Fa molts anys.
2: Músic gironí, sí. Podria ser, de fa molts anys, sí.
1: No hi havia cap músic a l'Ella o per la zona que comencés a fer els seus concerts i els xavals diguessin, hòstia, o una banda de rock, jo què sé. Com mola el que fan aquesta gent, jo també hi sé.
2: No, a l'Ella la veritat és que hi havia un parell de grups abans dels 90, diguem, quan jo vaig començar, que eren els Montserrat Figatova, que és un grup mític de l'Ella que actualment jo hi toco amb ells, si és que es pot dir que toquem, perquè ens trobem cada... Però bueno, i hi havia també un grup que es deia Whisky Bar, amb Marc Ullot, que després ha tocat la bateria amb mi. Però no, jo sincerament no venia de cap tradició al poble, allò que m'emmirallés amb algú.
1: Clar, perquè el teu perfil de músic és més aviat compositor, no? Perquè ets superprolífic amb obres i es nota molt que domines bastant els cànons de pop, soul, rock, blues, o jazz. Les estructures, les teves cançons tenen una manera canònica,
2: sí,
1: no? Harmònicament i
2: sí,
1: d'estructura.
2: Però a vegades no és tant per l'estudi en si, sinó sobretot per el que he begut, no? Això, el que he escoltat. Realment he escoltat molts clàssics, clàssics, i això, doncs, et fan seguir un camí, sí, no? Sí. I sí, em sento més compositor o més músic en aquest sentit, això que no passa un instrumentista.
1: No? Doncs anem a parlar, si et sembla, de l'ofici de músic que fas, de les renúncies, alegries, èxits, fracassos, en això de la música, amb Narcís Peric.
0: Bèstia de càrrega.
1: Obrim aquesta secció per parlar exclusivament del preu que es paga segurament per dedicar-se a la música, no? Perquè evidentment es paga un preu per tot en aquesta vida, per dedicar-te a la banca o a la música. Des que vas començar a treballar com a músic, no sé a quina edat vas començar això, tenir un sou, a començar a cobrar per tocar o a dir, vale, aquí puc fer un raconet i...
2: Cobrar per tocar va trigar una mica més, però bueno, la veritat és que sí, amb el primer grup que vam fer cap als 16-17 anys, bueno, de concerts en vam anar fent i potser algú rascàvem. Però quan em vaig començar a guanyar diners amb la música, doncs va ser quan a partir dels 20 i pocs, em sembla, vaig començar a donar classes de guitarra a alguns amics i després, doncs, al cap d'un temps ja vaig treballar amb acadèmies i coses així de música, que és el que he fet bastant de temps.
1: I havies fet el concerts de versions o amb una banda de versions? saps, girant pels pobles, això, o no havies sigut músic d'orquestra o de...
2: Sí, he tocat en diverses formacions d'aquestes, des de la més patxanga que et puguis tirar la cara fins a grups allò força dignes de... amb un bon número de músics, però tampoc he fet moltes orquestres d'allò de fer tot un estiu d'aquells que fan 50 concerts a l'estiu. He anat fent amb conjunts, allò potser... Doncs depèn de cada conjunt, però bueno, uns 10-15 concerts solia tenir.
1: Mm-hmm. Cada estiu.
2: Sí, més o menys.
1: Què és allò que d'alguna manera creus o penses que has hagut de renunciar per ser músic, no? Perquè al final la música és un... És un ofici que no abunda per ser... No és dels 20 oficis més ben pagats del segle XXI, per dir-ho així, no?
2: Sí.
1: I suposo que hi ha alguna cosa que, bueno, en altres circumstàncies potser hauries tingut i no tens, o t'hauria agradat tenir.
2: Sí, jo penso que, per exemple, i no és una cosa que l'hagi perdut, perquè, mira, a mi m'han enriquit les gravacions, però realment, jo molts cops ho dic, no? La gent a vegades estalvia per pagar-se unes vacances a l'estiu, i jo no n'he tingut mai. Normalment no he anat enlloc, o algun cop he fet alguna sortida molt petita, però vull dir, no. Jo, quan he estalviat, és perquè a l'estiu em gravo un disco. I això és una mica la renúncia, si se li pot dir així, però bueno, no he fet un viatge, però sí que he fet un altre viatge, no? Que és gravant els meus discos. I, evidentment, és una cosa que hi has de posar molt i reporta molt poc.
1: Bueno, has fet un viatge més cap endins, no? Més que cap a fora.
2: Exacte, i després les hores, que és una cosa que, evidentment, és una cosa que no desconnectes. Aleshores, doncs, la renúncia és allò, el temps lliure aquell, que no acabes de conèixer mai, perquè no saps el que és això d'estar una tarda sense pensar-hi, sense allò, en una terrassa d'un bar prenent alguna cosa. No sé, normalment sempre tens al cap.
1: Absolutament. No desconnectes, no?
2: Sí.
1: Jo ho subscric totalment. És realment, a vegades penso, m'agradaria tenir una... forçar-me, obligar-me a tenir una afició o apuntar-me a un extraescolar X, jo què sé.
2: Per... Clar.
1: No?
2: Sí, com... sí.
1: I no hi ha manera, eh? No? Sempre estàs amb el cap allà, amb les cançons.
2: Sí, jo pràcticament diria que de hobbies... Sempre dic, jo, des dels 17-18 anys, m'he dedicat a la música i l'única cosa que he fet és, els diumenges, el partit del Barça.
1: Veure el Barça.
2: O sigui, els diumenges, dues hores pel Barça. La resta de la setmana, jo he estat pendent de la música. Pràcticament, no diria ni d'amics, ni de sons, ni... Vull dir...
1: Res, clar.
2: Sí, sempre això.
1: Aviam si t'encarreguem, doncs, l'himne del club de futbol a l'Ella. Vas fer música pels Pastorets de l'Ella, això sí?
2: Eren unes músiques que vaig fer ja fa potser, et diria, uns 10 o 15 anys, que vam fer tots els Pastorets musicals, i els vam fer durant 4 o 5 anys seguits, que va ser que era una mica moguda, portar músics i tot, i llavors alguna peça va sobreviure i es fa, i segueix fent, saps?
1: Clar, aquesta és una de les petjades de Narcís Pèric, doncs,
2: sí.
1: A la
2: cultura popular,
1: de l'Ella, no?
2: Sí.
1: Això és maco, i tant. Narcís Pèric és un compositor canònic capaç d'escriure cançons que semblen pròpies del cançoner nord-americà, com aquells compositors a l'ombra que escrivien per Aretha Franklin, Ray Charles o Elvis Presley. És polit i molt coneixedor del gènere, però tanmateix... i això és una opinió meva personal, no sé si estaràs d'acord, vocalment no excel·leixes tant com a compositor. Bueno, no excel·lim en general tots els que fem de tot.
2: Els cantautors, ja, sí, exacte, és veritat. Has de fer de tot. No.
1: Tots els que fem de tot no ho fem massa bé, ho fem normalet tot, no? Però en el teu cas no t'has plantejat, perquè penso que tens bastant el perfil de compositor a l'ombra, perquè realment els teus compositors és això, són... Semblen clàssics, no? Tenen un punt neutre, o sigui, de que encaixa molt bé en el gènere que estàs escrivint, no? I penso que amb altres veus potser lluirien molt més. Clar, al final un intèrpret, Frank Sinatra, Ray Charles...
2: Clar, és una altra cosa, exacte. És que és una altra... No, t'entenc perfectament i, a més, em sento... O sigui, jo em sento totalment compositor. I després jo canto les meves cançons perquè, clar, vull que surtin a la llum, no? Però jo, per mi, és el que has dit, la meva feina a l'ombra és la més interessant per mi, saps? Mm-hmm. Més que els concerts i tot això. I després també, amb el tema vocal, clar, també són una mica els referents, també, saps? Perquè jo, doncs, per exemple, el meu gran referent en el món de la cançó és el Bob Dylan. I el Bob Dylan, doncs, segons quins discos, doncs, la veu també era allò, el que ell en deia, no? El lletxisme. Li agradava que la veu fos lletxa, ho deia. I potser era una excusa, no ho sé, però bueno, realment el Bob Dylan per mi canta molt bé perquè té una força i una energia que transmet. Però sí que no vinc tant d'escoltar cantants, com has dit, com el Frank Sinatra, o, sinó més de, potser, d'aquesta petjada més folk, així, on potser la veu és, a vegades, una mica...
1: Jo trobo, a vegades, em dóna la sensació que aquí a Catalunya s'ha perdut una miqueta, que ja hi era abans, i també hi era a Amèrica, i encara hi és, això, la composició per encàrrec, no? La composició a l'ombra, i definir molt bé els rols, no? I que els intèrprets facin intèrprets i els compositors...
2: Clar, treballar en cadena, sí. Que és el que feien, doncs, als Estats Units, i que per això els hi funcionava tan bé, no? Vull dir, tu fas això, tu fas el que saps fer, tu fas el que saps fer, clar. Tu fas el que saps fer, i aquí... Però, clar...
1: Sí, aquí anem tots cadascú.
2: És una cadena, no? De muntatge. Bueno, però és que tampoc no hi ha...
1: No hi ha, ja no hi ha. És
2: complicat, saps? Vull dir, tampoc no hi ha una indústria molt forta com per poder tenir el luxe de fer això, no? De tenir... Yeah. Per gravar un disco, tenir un arreglista, tenir un no sé què...
1: Parlant de l'ofici de la indústria, creus que val la pena editar discos amb discogràfiques o deixar-se diners en promocions, en videoclips... en aquest país una miqueta desdentegat a nivell de mitjans culturals, de sales, de clubs, de gestors culturals que han escoltat la meitat del repertori... Bueno...
2: Doncs realment no sé si val la pena, més enllà del que et valgui a tu la pena, per disfrutar-ho. Perquè jo quan faig els meus discos els disfruto, tant mentre els faig com quan els escolto, però realment totes aquestes feines de... que després també et... una mica et xuclen l'energia, també, perquè és aquelles coses que dius, bueno, quan tens un producte saps que l'has de mostrar, i això sempre és, bueno, dur, fins i tot et diria decepador, perquè no acabes d'arribar mai a bord, i valdrà la pena, ja et dic, no sé si val massa la pena, més enllà del que tu disfrutes, i jo m'ho prenc així, i els vídeos últimament n'he anat fent, però tots ja són amb el mòbil... i perquè tinc una amiga que li ve de gust fer-ho i que ho fem així, i mira, i ens posem i muntem i tot, però realment bueno, vas gastant moltes energies i, bueno, sí. Si no ho fas perquè t'agrada molt, el resultat no és el que has d'esperar, vaja.
1: Jo veig que una de les coses que a mi em sobte bastant és el fet de discogràfic, no? No sé si els últims discos els has editat en discogràfica o no, però... referent a això que dius de tancar les cançons, anar a l'estudi, escriure-les, gravar-les, que sonin i deixar com un testimoni, llegat, no, d'allò, no? D'aquell moment. Clar, aquí hi ha el fet de que quan ho cedeixes a una discogràfica perquè faig una promo, que en la major dels casos és irrisòria perquè no tenen tampoc els mitjans, sí, per fer-lo, ni sí. Poden anar a 8 ràdios comercials de l'hòstia en català, sinó que n'hi ha una. Clar, jo trobo que el pecat miqueta capital dels músics és... acabar signant discogràficament amb algú que no hi acaba d'apostar, no?, sinó que està en pel meu del cello, perquè al final això és patrimoni teu, o sigui, aquesta obra et correspondrà a tu, però al signar amb un segell de cop la comparteixes la resta de la teva vida, no? I jo, no sé, vaig arribar a la conclusió això, que volia com a mínim que aquest llegat quedés absolutament sota el meu control en aquest aspecte d'aquest...
2: Bueno, a mi els temes, diguem-ne, com burocràtics, després, o per dir-ho així, ja no, mira, no hi penso gaire. Però jo sí que fins ara ho havia fet en discogràfica pel tema pràctic d'això, no? Que t'estampin el cello i que et facin la feina, doncs, de distribuir-ho, i totes aquestes coses que no domines, perquè ja a la fi ets músic, i totes aquestes coses, doncs, si les pots fer algú que... Però sí que l'últim disc ja el vaig fer així, directament, mirant-m'ho tot jo per internet i editant-m'ho tot jo.
1: Clar, és el que t'anava a dir, que internet, no sé, la distribució passa a ser una cosa molt relativa, no?, amb tal com es consumeix la música avui dia. A mi em costa veure, en la funció de les discogràfiques,
2: sí.
1: Quan fan aquesta feina d'estampar el cello, quan posen uns diners en una producció i tal, aquí, evidentment, aquesta és la funció típica, clar, de la discogràfica, no?
2: La promoció i, clar, això seria lo seu.
1: Bé, deixant-nos de penúries i anem a parlar de la terra de marca de Narcís Peric, del teu territori, allà on passen les teves cançons. Evidentment estem parlant de l'Ella i el Maresme.
3: Swing de comarques i patintim, fet de nostàlgia, de triomf al ring.
0: Terra de Marca.
1: Has publicat, com hem dit abans, prop de 10 discos i moltes cançons, no? Però almenys jo, buscant en la teva discografia, quasi bé una desena parlen de l'ella d'una forma quasi bé directament. Jo he trobat a l'ella ets tu, a l'ella City, Ciudad sin ley, a l'ella outro, un got de vi de l'ella, terra de vi, el poble que estimo, festa major, que també la sardana del vi,
2: sí,
1: que està inspirada també en l'ella.
2: També hi ha posta de sol a Sant Mateu, que és sobre l'ella. També hi ha la font del Fonoll, que és una font que hi ha a l'ella.
1: Sant Mateu, què és?
2: Sant Mateu és la serralada, que, bueno,
1: vale.
2: El litoral, hi ha les muntanyes d'allà, doncs són la serra de Sant Mateu.
1: I la font, la font del Fonoll?
2: La font del Fonoll és una font que hi ha per allà, a dalt d'una muntanya, a l'ella. No sé, però ja et dic, és que tot això de l'ella, la veritat és que és una cosa que no m'he proposat mai, jo. Però simplement ha sortit, no? Perquè quan m'ha sortit, i és el que dius, un cop, un dia, m'adono, que dic, ostres, és que realment podria fer un recopilatori només de cançons de l'ella.
1: I posar, sí, es podria vendre a l'oficina de turisme.
2: Exacte.
1: De l'ella, no?
2: Sí, sí, perquè hi ha molt... Bueno, m'hi ha portat o ha sortit molt el tema com una cosa natural.
1: Jo tinc entès que vas viure un temps fora de l'ella, que vas anar a viure al Masnou, no?
2: Vaig emigrar.
1: Però bueno, el poble al costat.
2: 2 quilòmetres més avall, sí. No, sí, també vaig estar una època al Montseny, però sí.
1: I no et veus vivint fora de l'ella? O sigui, tens claríssim que
2: bueno,
1: sempre ho has tingut clar, no? Que
2: no, no sempre ho he tingut clar, perquè dic, fa uns 5 anys o 6 vaig estar vivint al Montseny i estava molt bé. I estava molt bé, molt tranquil. A l'ella, al cap i al fi, estàs connectat. És allò que et deia, no? Com que coneixes de tothom i si no et truquen del casal perquè vagis a ajudar a fer alguna cosa, o et truquen de no sé què, o de la revista L'Ella, o no sé què, sempre estàs una mica connectat. I allà el Montseny estava totalment... Però després, quan vaig tornar a L'Ella perquè vaig tenir l'oportunitat d'un pis, doncs la veritat és que et sents a casa i dius, mira, aquí sí, estic molt bé, i pràcticament no has ni de sortir per fer ni usar cotxe ni res.
1: Clar. I en aquest sentit, el mar, que el teniu a...
2: Sí, 2 quilòmetres.
1: No noto... O sigui, té efecte en la teva música de forma... O sigui, jo noto altres artistes que tenen molt clar la presència del mar, no?
2: Ja, no, jo no...
1: Potser en el teu cas no tant, no?
2: Em sembla que sóc més de muntanya, jo.
1: O sigui, estàs al mig, o sigui, estàs realment, per un solsoní com jo, estàs al mar.
2: Clar.
1: Jo em poso la teva pell i segur que penso que la muntanya que hi ha allà és...
2: Però és que el meu món és molt petit. El meu món és de l'Ella i Masnou. I, per tant, jo sóc de muntanya. I Masnou és el barri pescador, que en dic, clar, de l'Ella. No, sense faltar, però vull dir... És el poble pescador i l'Ella és el poble de muntanya.
1: Clar.
2: I tots els pobles de la Maresma, una mica és així, no? Hi ha els pobles de baix i els pobles de dalt.
1: Clar, sí, sí.
2: I tenen com una identitat, saps? Els pobles de dalt, ens agrada ser de dalt. I els de baix, els agrada ser de baix.
1: Sí, això m'ho va explicar l'Elisenda Pineda, justament, amb Premià de dalt i de baix. O
2: sí, però, Premià de Mar i Premià de dalt.
1: Premià de Mar, sí. I a quin espai o quin racó, un cafè, un racó, un espai, no sé, el que sigui, creus que jo, com a visitant de l'Ella, per exemple, no observaria, no m'hi pararia a observar, i en canvi tu diries, hòstia, aquest espai està molt bé.
2: Bueno, a veure, jo diria que el centre del poble és bonic, però si però el veuràs de seguida. Aleshores, jo si t'hagués de guiar, et diria, fes una caminada pel barri del Rost, que és una pujada que fa una mica... unes cases pujant cap a l'escola, doncs, que són uns carrons estrets i el barri del Rost és un lloc, per mi, bonic i inspirador, també.
1: Hi ha algun garit, algun cafè, algun racó d'aquests de nit o de dies, igual? Però per on passen coses, on...
2: Bé, no sé, el lloc de tota la vida de l'Ella és el casal, com et deia, el casal de l'Ella, per estar allà, però...
1: Aquest és l'espai que on hi ha més nostàlgia, no?, en el casal. O sigui, realment és l'equipament, per dir-ho així, que fa molts anys que hi és i que té una junta i té un...
2: I que ha estat molt vinculat a totes les coses del poble, perquè ha creat les festes de la Verema, ho va muntar el casal fa uns 40 anys... doncs han fet les festes de Carnestoltes, la cavalcada de Reis també la muntaven al casal.
1: I hi ha relleu amb la... O sigui, organitza concerts, té una activitat social, o això està decaient, poder?
2: Bueno, ho segueixen fent. Jo he estat fins fa molt poc a la Junta del Casal, i ara ja no hi soc, però ho segueixen fent. El que passa que realment les coses canvien, no? I, bueno, no vull dir que en el passat fos millor, perquè també me'n recordo fa com 20 o 30 anys que estàvem a la Junta i muntàvem concerts, i a vegades tampoc no venia ningú. I sí, es va fent una mica allò de sempre, però, bueno, sempre és diferent.
1: Clar, jo penso que aquests llocs, en els que estan inspirats swing de comarques, el terme o la paraula que donen nom a aquest programa, està claríssimament inspirat en tots aquests equipaments que es van fer durant el noucentisme. O
2: Ateneus i tot això.
1: Ateneus i casals, no? I és una cosa que no es pot... Bueno, almenys hi ha poblacions que les han perdudes, perquè potser després de la Guerra Civil aquells eren més d'esquerres, allò ho van tancar, no sé què que sigui, no? Però encara que sigui un patrimoni una miqueta rònic, una miqueta sí, que li costa tirar endavant, realment és un gran patrimoni.
2: I
1: vull
2: tant,
1: dir que
2: immaterial, sí.
1: Que els que pensem que la història cíclica i que tornaran els temps d'abans, tant de bo us agafi amb el casal en marxa, i perquè crec que aquestes coses han de tornar tard o d'hora, perquè al final és un espai social, popular, no?
2: Sí.
1: I té tot el sentit del món que existeixi ara i d'aquí 100 anys.
2: Clar, i fas comunitat. La veritat és que fas molta comunitat al poble, i si l'Ella va créixer molt als 90, però també ha anat creixent últimament, i s'ha convertit en una mica això, no? en un poble dormitori. Llavors, a vegades sembla que sigui com un hotel, que la gent hi va allà, i després... I, en canvi, doncs, quan hi ha festes al poble o el casal munta activitats, doncs una mica la gent es reuneix, i la gent es coneix, i, i fa que tinguis una vida... Bueno, això... en comunitat, no? Una mica més agradable, la veritat.
1: Genial, Narcís. Doncs passarem a fer la cançó, a l'estudi, no? Jo em posaré el piano,
2: molt
1: si
2: bé.
1: Em permets.
2: Home, serà un luxe per mi.
1: I tu, guitarra i veu. Tocarem que... Jo et vaig proposar fer Afecte i Comprensió, que és una cançó a l'estil Sam Cooke.
2: Ah, sí?
1: Bueno, té un punt així de soul. M'agrada molt l'harmonia de la cançó, de fet, i m'agrada molt la producció, també, que hi ha una caixa allà una miqueta trapera, bueno, aquella de la 808, una caixa...
2: No sé quina, però era una bateria electrònica que vaig fer-hi.
1: Sí.
2: L'única que he fet, que diríem...
1: Doncs encaixa perfectament. Em va agradar molt la combinació, entre la caixa aquesta, que crec que és més de la 808, que és una màquina dels anys 80 amb la que es va començar a fer el hip-hop.
2: Ja, sí,
1: tot això.
2: No et sabria dir.
1: I una cosa més orgànica, més tocada, no? Doncs bé, moltes gràcies, Narcís, pel teu temps. Anem a fer l'actuació a l'estudi conjunta. Esteu escoltant
2: gràcies.
1: Swing de Comarques, i qui us parla és Eduard Jané, que ara mateix anirem al piano i a la guitarra i a la veu per fer una peça d'aquest compositor de l'Ella, Narcís Peric, que ens ha visitat avui. Escoltin la seva música, escoltin Swing de Comarques i gaudeixin de la música. Fins aviat.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Jané. Podem...

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fascitis plantar l'estiu.
2: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Fisio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyin les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge, el nostre doctor, o anar directament a les instal·lacions del CAP.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Paraules evitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Aerotèrmia, energia renovable que s'obté de l'energia tèrmica de l'aire mitjançant l'ús d'una bomba de calor.
7: Ei, no pateixis que no em posaré a cantar, eh? Quan arriben l'hivern i el fred, és moment d'engegar la calefacció. Però atenció, perquè el Paraules Evitables ho volem fer respectant el medi ambient. Segur que a la bústia, la física o la del correu electrònic, t'ha arribat algun fullet amb una oferta per instal·lar aerotèrmia a casa teva. Una o mil. Bé, doncs, avui ens hem proposat entendre què és això, quines opcions hi ha i, sobretot, com n'hem de dir en propietat. I qui ho controla, el Termcat, és la Marta Sabater.
8: Comencem al principi, a veure què és això de l'aerotèrmia, o si fem servir el nom més complet, que aerotèrmia també és correcta, eh? Però la denominació més completa és energia aerotèrmica. És un tipus d'energia que el que fa és obtenir l'energia tèrmica de l'aire ambient per utilitzar-la en sistemes de calefacció i aigua calenta. Llavors, per què ara això ha arribat i ens sentim a parlar tant? Fins ara, en la majoria d'edificis, a casa nostra segurament, per tenir calefacció, per tenir aigua calenta, tenim una caldera de gas natural. El gas natural és un combustible fòssil. I d'acord amb les normatives europees, i per mirar de mitigar aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar eliminant progressivament les calderes de gas natural d'aquí a l'any 2035, que sembla que no, i ho tindrem aquí no res. Llavors, l'aerotèrmia és una de les principals alternatives a aquestes calderes de gas. L'aerotèrmia i els aparells que fem servir per fer aquesta aerotèrmia, que són les bombes de calor. Aquestes bombes de calor, clar, utilitzen un element, l'aire, que tenim a tot arreu, i a més són més eficients des del punt de vista energètic que els sistemes convencionals. Per això les bombes de calor són la bomba en el sentit energètic i en el sentit de fer aquest canvi.
7: Després tornarem a aquestes bombes bomba. De moment, Marta, seguim amb les maneres d'obtenir calor. Hi ha l'aerotèrmia i també la geotèrmia.
8: Sí, l'aerotèrmic, aquest aero ens remetia aire, l'energia geotèrmica, amb aquest formant geo, que trobem en paraules com geografia, geologia, geofísica, doncs ens remet a la Terra, a l'escalfor de la Terra. En aquest cas, utilitzem l'energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra, també per usos tèrmics, per calefacció, per aigua calenta, i ho podem fer o bé utilitzant les manifestacions exteriors d'aquesta energia geotèrmica, geysers, també a través de les fonts termals, o ho podem fer també anant a buscar a l'interior de la Terra aquesta energia, introduint un líquid i després extraient aquest líquid i d'aquesta manera recupera aquesta energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra. I encara hi hauria com un tercer terme relacionat, la hidrotèrmia, aquest formant hidro, en aquest cas sabem perfectament que fa referència a l'aigua, i també es pot utilitzar l'energia tèrmica de l'aigua del mar i d'aquífers.
7: Ja sabem com ho hem d'escriure. A-E-R-O-T-E, amb accent obert, R-M-I-A. Però com n'hem de dir correctament, Marta? Aerotèrmia o aerotèrmia?
8: En el nostre parlar, que seria el català central, oriental, fem aquestes reduccions vocàliques normalment, però quan tenim formants cultes, igual que quan tenim paraules que ens venen d'altres llengües, és normal que no fem aquestes reduccions vocàliques. I llavors que diem aerotèrmia, i geotèrmia, i hidrotèrmia, amb bo.
7: Totes elles energies superbones, superverdes i superdesitjables. N'hauríem de dir, potser, superenergies.
8: Normalment parlem d'energies renovables. Són energies que s'obtenen d'una font d'energia que, a escala temporal humana, no s'exhaureixen, com pot ser la radiació del sol, o es poden regenerar, com podria ser la biomassa. Aquestes energies, efectivament, eviten les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals causants de l'escalfament global, i per això la importància de tirar cap aquí.
7: I d'energies renovables per escalfar casa nostra n'hi ha unes quantes, oi?
8: Sí. D'energies renovables n'hi ha de molts tipus. Algunes molt conegudes i ja més implantades, com pot ser l'energia solar, l'energia de la biomassa, també tenim l'energia eòlica, que ja trobem molt implantada en el territori. Llavors, distingim entre l'energia eòlica terrestre i l'energia eòlica marina, que ara se'n comença a parlar. També aquestes energies de què hem parlat fins ara, l'aerotèrmia, la geotèrmia. I després, també, una energia que a vegades no pensem, perquè històricament ja la coneixem de fa molt temps, però és l'energia hidroelèctrica. L'aprofitament de la força de l'aigua per generar energia elèctrica també és una energia renovable. I després, altres energies més incipients, com són totes les energies del mar. És a dir, l'ús de la força del mar també com a energia renovable. Aquí tindríem l'energia de les marees, que també en diem energia mareomotriu, l'energia dels corrents marins, l'energia de les ones o energia undimotriu. Des del punt de vista de la formació, ja veus que a vegades combinem una denominació més descriptiva, energia de les ones, amb una altra més sintètica, que utilitza aquests formants d'origen culte, com seria doncs, energia undimotriu, que ens parla doncs, del moviment de les ones.
7: Has mencionat l'energia solar, que potser va ser la primera energia no contaminant que vam conèixer i és la que ens resulta més familiar. Però ara el que se sent més és el terme energia solar tèrmica. Això per què?
8: L'energia solar pot ser energia solar fotovoltaica o energia solar tèrmica. Què passa? Que l'energia solar fotovoltaica és la més habitual. Quan parlem de l'autoconsum, doncs estem parlant d'energia solar fotovoltaica. I per això, de vegades, quan parlem de l'energia solar, pensem només en l'energia solar fotovoltaica, però en realitat l'energia solar també inclou la tèrmica. En l'energia solar tèrmica, a diferència de la fotovoltaica en què fem una conversió i transformem la radiació solar a través de les plaques fotovoltaiques en energia elèctrica, aquí directament utilitzem l'energia tèrmica de la radiació solar per usos tèrmics, generalment, també per calefacció i aigua calenta. I ara que estem això en ple hivern i estem parlant de com alimentar aquests sistemes, doncs és normal que tinguin molta importància tots aquests usos tèrmics.
7: Marta, i tot plegat necessita aquella bomba, que és la bomba que fa funcionar l'aerotèrmia i altres i que ens havia quedat pendent. Explica'ns les instruccions, si us plau.
8: Sistemes són les bombes de calor. En el cas de l'aerotèrmia hi ha diversos tipus de bombes de calor, les bombes de calor aire-aire o bomba de calor aire-aigua. En el cas de les aire-aigua utilitzem l'energia tèrmica de l'aire ambient, la transferim a un circuit d'aigua i aquest circuit d'aigua doncs, alimenta doncs, un terra radiant o radiadors o fins i tot ventiloconvectors, que són el que a vegades es coneix com a fancoll. En canvi, les bombes de calor aire-aire utilitzen l'energia tèrmica d'un espai exterior i la transfereixen a un espai interior. Llavors, ens serveixen com a calefacció. I també hi ha, en aquest cas, de les bombes de calor aire-aire, també hi ha bombes de calor reversibles, en què l'energia tèrmica d'un espai interior la portem cap a fora i, per tant, ens serveixen per refredar també. Són sistemes de climatització tant per calefacció com per refrigeració.
9: Vaja, que serveixen per tot. Realment, com deies, són la bomba. Un altre concepte que he localitzat a la pàgina web del Termcat són les xarxes de calor. Coneixem la xarxa més, que és on escoltes aquest podcast, però les de calor, què són?
8: Les xarxes de calor les podem entendre com un sistema de calefacció i de producció d'aigua calenta sanitària a l'engròs, perquè el que fan és a partir d'una central de producció tèrmica que pot funcionar, per exemple, amb biomassa, abastir tot un grup d'edificis o tot un barri. En anglès parlen de district heating i llavors en català hem utilitzat la forma calefacció de districte, que no ens acaba d'agradar. És preferible la forma xarxa de calor perquè no només inclou la calefacció sinó també els sistemes de producció d'aigua calenta sanitària. I en tot cas, si volem utilitzar una forma similar a l'anglès, seria millor parlar de calefacció de barri, perquè en català no acostumem a parlar de districtes, que tindria un sentit més administratiu, sinó que acostumem a parlar de barris.
9: I després també tenim els biocombustibles.
8: Els biocombustibles són combustibles no fòssils i, per tant, renovables, que produïm a partir de biomassa, és a dir, de matèria orgànica, ja sigui d'origen vegetal o animal. I n'hi ha molts tipus de biocombustibles. Hi ha biocombustibles líquids, com poden ser el biodièsel i el bioetanol, hi ha biocombustibles gasosos, com el biogàs, i hi ha biocombustibles també sòlids. La llenya seria un biocombustible. I també els pellets, que últimament ens sentim a parlar. Pellet és un nom que hem adaptat de l'anglès al català des del punt de vista gràfic. En anglès s'escriu P-E-L-L-E-T i en català ho hem adaptat amb L geminada i amb E oberta. Aquest terme anglès té molts usos en anglès, té molts significats, tant en llengua general com en l'àmbit especialitzat, i un d'aquests usos especialitzats ja s'havia incorporat fa anys al català en l'àmbit de la geologia. I ara, a més, hem incorporat també aquest sentit en l'àmbit de l'energia. I una curiositat sobre aquest terme, lingüística, és que pellet té el mateix origen, des del punt de vista etimològic, que una altra paraula molt habitual en català, de la llengua comuna, que és pilota. És a dir, pilota i pellet tenen el mateix origen en el mateix mot llatí, però tots dos han fet camins totalment diferents i tenen significats força diferents.
9: P, E amb accent obert, L geminada, E, T... Marta, per què ho hem acabat escrivint així?
8: Normalment es té en compte l'etimologia, és a dir, la llengua de partida. I en aquest cas, sovint aquestes dobles L's en anglès s'acaben traslladant a una L geminada en català.
9: Doncs, amb punt volat inclòs, ja ho tenim tot a punt per fer el que cal, que és la transició energètica.
8: La transició energètica és el canvi progressiu cap a un nou model energètic que es basi en la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic, en la millora de l'eficiència energètica i que abandoni progressivament l'energia provinent de combustibles fòssils i passi cap a aquestes energies que hem estat parlant, les energies renovables. En l'àmbit català, l'objectiu de la transició energètica, un dels objectius principals, és aconseguir la neutralitat de carboni d'aquí a l'any 2050. És a dir, l'objectiu és que l'any 2050 les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixin no superin la capacitat que tenen els embornals de carboni d'absorbir aquestes emissions.
10: Atenció, paraula desconeguda. Atenció, paraula desconeguda.
9: Embornal de carboni?
8: Els embornals de carboni són els arbres, la vegetació, el sol, és tot allò que permet absorbir aquestes emissions de diòxid de carboni. Llavors, si emetem molt de diòxid de carboni, doncs no tenen prou capacitat els embornals de carboni per absorbir aquestes emissions. Llavors, podem emetre aquest diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle fins a un punt.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Què passaria si desapareixés la Lluna? Si no hi hagués Lluna, les nits serien completament fosques i les estrelles serien molt més visibles al cel nocturn. Atès a que la llum de la Lluna no les taparia. També desapareixerien els eclipsis, és a dir, els astrònoms podrien observar amb molta més claredat tot l'univers. Un altre efecte molt més important seria la desaparició de les marees provocades per la gravetat de la Lluna. El nostre satèl·lit provoca oscil·lacions a nivell del mar en cicles que duren aproximadament mig dia. Si desaparegués la Lluna, només quedarien les marees provocades pel Sol, molt més febles. Sense les marees lunars, els corrents marins, claus per la vida als oceans, s'afeblirien i les aigües tendirien a estancar-se. L'aigua dels oceans es redistribuiria i augmentaria el nivell del mar a la costa i al voltant dels pols. Això vol dir que també canviaria el clima. El moviment de la Lluna al voltant de la Terra estabilitza l'eix de rotació del nostre planeta.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius

0: graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: immortalitzat aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, amb Fred Astaire, bé més que claqué, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no? És aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No teniu encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que, ja et dic, aquí ja ha començat la festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema
0: el
1: de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí, i tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: escoltem
1: ens l'han enviat...
0: Escoltem ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu,
0: hombre,
1: que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena festa major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia, Maria.
2: Gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé, Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?

0: Doncs mira, si no vaig malament...
1: Més o menys, eh? Vull dir, aviat, és aviat.
0: Comença a les 7. Mm-hmm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i, igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors, d'acord, és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també a tothom, pot ser que, si s'obre, doncs...
1: tot el seguici. Però, escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
0: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
1: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
0: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
1: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
0: Exacte, pot passar. Però, bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el camino, està allà.
1: Clar, és que ella va preparar-se el camino per poder ara fer les matinades. El camino era no res.
0: Això mateix. Sí, sí, sí.
1: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
0: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
1: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar? Què més? A veure,
0: 696-164-665. Vinga. D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
1: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomàquet o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: Comencem amb la primera connexió des de Girona FM. Saludem el Pau Villafany. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: Esteu bé?
3: Sí, com sempre.
1: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, eh? Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
3: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials en furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
4: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant, el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
3: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
1: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a un quart de 5 de la tarda quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
1: Mor ofegat un home de 78 anys mentre es banyava a la platja gran de Palamós.
3: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
1: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
3: Bon cap de setmana.
1: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
5: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
6: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades o ens quedem una miqueta enrere i amb risco. Vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
5: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
1: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
5: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
1: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
5: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
1: Tina Forest, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
5: Igualment, Núria, que vagi bé.
1: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
1: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
7: Doncs no, no, sí, no. Sobretot aquest cap de setmana.
1: Sí? Mira, us dic el titular, diu, el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
7: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
1: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
7: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
1: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
7: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
7: A tu, Núria, igualment.
1: Abraçada. Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
1: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
8: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona, de Renfe, va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
1: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
8: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
1: Pare, que es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
8: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava ahir, continua, el Cos del Bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portants de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
1: A veure, això dels portants de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
8: Apuntiu-vos a la fonts de la Brufaganya.
1: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
8: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa,
1: És aigua miraculosa.
8: És aigua miraculosa.
1: I tal.
8: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, ben d'hora, a les 7 del matí, ja fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 del matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
1: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep estava beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí, sí? Que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
8: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Sona Nou de l'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
1: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
8: Fins ara.
1: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta a Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia,
0: Núria. T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua, del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de post a punt abans de sortir.
1: I...
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, la capilla de tren, tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, et poden punxar, els poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno, i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo al taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es pugui escapar si no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquestes calors. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire, i ve de desgast, que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindre un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, normalment la gent va sí. a l'últim moment.
0: Eh? A que sí.
2: El problema és això, que arriba la gent, que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors, el que tu estàs dient, a vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el recanvi, i triga. Portar-lo, si has de una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no
0: perquè...
2: No l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. Hi ha, i tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Jo, oh, bueno, ja ho faré quan vingui i marxen. I clar, això però provocar un accident.
0: Perquè, clar, a vegades ens... Sí, clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: El de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... I ja. Normalment són 10-15.000 quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar mirant-lo.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, diu, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Eh? Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari... Sí. De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcto, correcto. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que surt, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no ho sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients...
0: Sí.
2: Escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar pues, situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: Sí, és el que diem. Mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nosa i marcar-lo bé que els que venen no tinguin perill i de tindre un accident. I de vegades busca una ombra o alguna cosa que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Les assients... Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe farà parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no no fem nosa.
0: I en un embús, ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona perquè el cotxe no pateixi.
2: És
0: complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parada pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parada. Dos, tres horetes de conduir, parar, fer un cafè, estirar els peus, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada, aquesta gent que agafa el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Primer que agafes cansanci, que et podes fer un cabell, que podes tenir un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar. Fer un cafè, tirar peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com vol, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos. Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
2: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, nosaltres ens dediquem només a la mecànica. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
2: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums. Vull dir, fer una revisió general i ja està. No, el tema ja pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
2: Bueno, no... El cotxe de lloguer és una història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, per això. En comptes que el tenen de rent i miren ells, que el fan portar a la consciència. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
2: I assistència.
0: L'assistència.
2: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important.
1: Doncs... Sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre a les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic per donar-nos 4 consells. A Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes, acarretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys.
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai,
4: ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat, millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: La posta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic a lo millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: A poc a poc.
4: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc. Però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat dins la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
0: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
0: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més és una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor. Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, sí, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, sí, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Ràdio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
5: Clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intentar atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música. De dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan. Diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no? Pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final lo que fa lo fàcil és això, els colors.
5: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
5: Poques, eh?
6: Sí,
5: doncs mantenim-ho. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo què sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient, en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
5: Clar.
6: I bàsicament consisteixen en això.
5: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, no, totalment, vull dir, és que si no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
5: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
5: Sí, no? Google Maps, em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament a veure d'on surten.
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bonpreu, diria que és.
5: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers del voltant són amples, i això ens permet doncs tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent, i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
5: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment, per als que vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
5: Sí,
6: perquè, clar,
5: sí.
6: Els de Quirenys el coneixen diferent.
5: Sí. Quirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment Perera té aquest nom.
6: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
5: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
5: sí,
6: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
5: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final, sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no? Perquè també està una mica així. Però també és veritat que tots tenen carrers annexes, que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi, després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no? En comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
7: Clar.
6: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot perquè amb seguretat és més segur.
7: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cercavila nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cercavila. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
7: Això també és important, quan de dir. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la Colla Gegantina, no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: L'univers infinit.
11: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. 2 anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en 2 dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palau d'Ordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo, bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi... No m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre ens en feien...
0: Vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com
1: l'Obèlix. Sí, sempre era com el got de gazpacho que us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens, i ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: sí. I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: Ja. Yeah.
1: Sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Molt bé, bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels
1: i la
0: típics
1: tarrina.
0: I la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí.
1: Doncs no ho sabia, mira.
0: Mira, si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? O sigui, algun ingredient
1: sí.
0: Deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí. Sí, és així.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte. Doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs, no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter. I quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia. Molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
1: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Moltes gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric.
1: Ah,
0: mola molt.
1: Doncs, sí, mira, sí, veus,
0: en
1: un sol, altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.

0: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància a l'alimentació, als productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a lo que és una crema o un puré, clar. I personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno, una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
2: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
1: Ai, pobre, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
2: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
1: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
2: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara l'horchata...
1: Ai, tant.
2: I aquestes coses, sí. Jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
1: I ara...
2: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
1: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses...
2: Sí.
1: Que no és normal, No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, a l'estiu
2: no,
1: és difícil,
2: ni a l'estiu. O sigui, no m'agrada la sopa, en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de, ara, no?, el del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
3: Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar, i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
1: No ho sentis.
2: Dolors, jo t'entenc.
1: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
2: no,
1: talladeta, amanida,
2: doceta. No, és que és més bé al contrari. M'encanta el tomàquet,
1: veus?
2: Però
1: doncs
2: el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fan una mica de bola. No,
1: també
2: no
1: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomaca, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
2: Clar.
1: Que dius, tinc cogombres, venga, saco. Que no tinc pebrot, és igual.
2: Clar.
1: Que només tinc verd, vale. Només vermell, bé.
2: Sí, mira, sí, sí. Vas fent
1: el que tens.
2: I ja està. Sí, sí.
1: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
2: clar.
1: De ser dolç, ha de ser sucós...
2: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, clar. I tant.
1: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquells finets.
2: Sí.
1: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
2: És complicat.
1: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
2: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat.
1: Més que complicat, brut. No? Després vas a netejar tot, però bueno.
2: Sí, és el dolent de la cuina. No? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
1: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
2: Em sembla que sí.
1: Tenim alguna comentari més? Aina,
2: mira,
1: ho deixem
2: tenim
1: aquí?
2: Digues. Un últim de la Inés, que ens diu això.
4: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
1: Clar.
4: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
2: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
1: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
2: Sí.
1: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
2: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
1: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
2: No, ningú ha dit res.
1: Bé,
2: ostres.
1: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues, i això li dona aquest puntet blanc i tal.
2: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
1: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
2: I tant.
1: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
2: Perfecte, Núria, fins ara.
1: Una abraçada. Doctor Prats, bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, vas, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
2: És complicat, eh?
5: Ai, tens por de no demà programa.
2: Em vindria més de gust un segon cafè.
5: Vinga, va, doncs també. Gràcies, Bonica, fins ara.
2: Fins ara, una abraçada.
1: Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el quid de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir. Hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Per això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Mèdia.
6: És un miracle. O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
7: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
6: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
7: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
6: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
7: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
6: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
7: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauge, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
8: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
7: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari. Menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
9: O sigui, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel producte, pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandó. Això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
7: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
10: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està. No? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no? Aquells anys en què Sant Cugat ens dedicàvem a la pagesia i ho feien molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
7: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
10: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta por que tenim d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries que treballin la terra és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no? Que els bombers demanen als pagesos que llaurin els camps. No? Nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
7: L'èxit ja es pot valorar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a l'Iniño Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
8: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
7: I si tot això acaba el plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
11: Les entrades un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt... alhora suau, diguem-ne, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa d'entrada us diria simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
7: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gaspatxo o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
11: Clar, mira, aquí l'Iñigo explicava que el hàndicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet de que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars però que vingui de molts quilòmetres, que per força s'ha hagut de collir una mica abans.
7: El 6 de setembre el Mundo tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
1: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
12: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
1: Ostres,
12: i avui havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella doncs, repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia Àngels, com estàs?
13: Molt bon dia.
12: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
13: Sí, encara queden uns mesos, però bueno, queda a partir un any una mica menys.
12: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
13: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
12: Molt bé, i d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració en fas de totes les coses que heu fet, perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc, però quina valoració en fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
13: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
12: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
13: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format, tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
12: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
13: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos, documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu, estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
12: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
1: Sí, sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
13: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
1: I respectuós i tenim una mena, amb tot això.
13: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible el que tenim. Sí. Molt, molt.
1: A mi saps
13: què
1: passa?
13: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
1: Això és important.
13: No, cap ni una.
1: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
13: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres,
1: sí,
13: perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt l'experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
12: Mm. És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
1: Passa que també hi ha molta digitalització, eh? També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també sí. És molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
13: Passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allò on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
12: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies de la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
13: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
12: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
13: D'acord. Molt bé, tenim molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
12: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
1: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo amb nena casalat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
12: Clar
1: que sí, com ha de ser.
12: Pausa, responsabilitat. Nosaltres som uns kamikazes, Núria.
1: Nosaltres ho trencaríem tot. Ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
12: Exacte.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Molt bon cap de setmana, company.
12: Igualment. Adéu.
1: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, la companya Laia Molner ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
2: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga. Bon dia, Xavier.
14: Hola, què tal, Laia? Bon
2: dia. Comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
14: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura, amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
2: Quin lloc és aquest? On estem?
14: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
15: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro, gran,
14: sí,
15: pesada.
14: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
15: Mm-hmm. Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable. Aquí s'està molt bé. I deies, aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
14: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
15: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí sí, ens podem vindre a mullar.
14: També es pot visitar, sí.
15: Exacte, però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
14: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar, sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani, de banda a banda, i per tant era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
15: Mm-hmm. I quin és l'ús més important?
14: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí, en aquesta cova, l'any 2019.
15: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats, a més, que estan datats com molt importants pel seu gravat en si.
14: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis. La majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
15: Mm-hmm. És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
14: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
15: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Ventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
16: Bon dia, què tal?
15: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
16: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
15: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
16: Doncs mira, realment, com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè. ¿Vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
15: Mm-hmm. I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
16: Exacte, tornem. Llavors, on ens ha deixat el Xavier, a partir d'aquí nosaltres doncs, avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs, aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
15: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
16: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, ¿vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
15: Mm-hmm. Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem no, a fer aquest tipus d'activitat.
16: Sí, exacte.
15: Molt estret.
16: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és d'un metre 15 a metre 20.
15: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
16: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
15: Que som dins, tanquem els frontals i què?
16: No veiem res.
15: Res.
16: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
15: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
16: I tant, ara s'agraeix.
15: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
17: Hola, bon dia, Laia.
15: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
17: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
15: Mm-hmm. I en teniu un altre taller.
17: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs, intentar desenterrar enterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
15: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
17: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes. Pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes. Però, bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
15: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Uh-huh. Dins de les coves i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
17: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
15: Moltes gràcies.
17: A vosaltres.
5: Doncs nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria.
1: Vinga,
0: ho hem reduït a 3, això t'ho haver costat, eh?
1: Sí. Dia, vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé. Doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà.
0: Es nota. De seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca molt clara. Digues.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció, deies, i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té
0: 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de...
0: de color. De...
1: Exacte. Doncs bé, tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així com...
0: Sí, tal qual. Sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest ja sí que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això fem el programa.
1: Per això serveix l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, a concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, eh? Que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada. Me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us, eh?
3: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem, eh?
2: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
3: També, també.
2: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda res, un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
3: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
2: Guanya el gazpacho.
3: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
4: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
3: Tenim varietat.
2: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
3: Sí.
2: Ja està, queda dit.
3: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, Anna. Perquè jo avui ja tanco per vacances.
2: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
3: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
2: Molt bé.
3: I l'Estela ho farà superbé, també.
2: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho l'altre, fes-ho al revés. Ara envia'ns tu comentaris i àudios,
3: d'acord? Exacte. Jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
2: Molt bé.
3: I una abraçada molt forta a tots els oients, també.
2: Una abraçada, Aina. Moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una cançó.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
8: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
9: ¿Qué extraña luz?
8: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
7: El final de Oak Street segueix una família que, després d'un misteriós fenomen còsmic, veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
10: ¡Niños! ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
11: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
7: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
12: Después nos bañamos.
7: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula...
5: Ona Codinenca,
9: al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: for the rest of your life.
1: That's a really good song.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu per compartir junts i escoltar, sobretot, algunes interessants cançons noves d'aquesta setmana. Això ho farem al llarg de pràcticament que 55 minuts. Comencem avui a Barcelona, perquè ell és un guitarrista i cantautor nascut a Barcelona, però que és estretament vinculat a Sant Cugat del Vallès. Es diu Oriol Saltó. La seva cançó, sense tenir-la al seu costat, que escoltarem just d'aquí a uns moments, ens parla del final d'una relació amorosa i del procés de desamor. Per tant, per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana, Oriol Saltó i la seva, sense tenir-la al seu costat.

El guitarrista i cantant barceloní Oriol Saltó ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la seva nova cançó anomenada Sense tenir-la al seu costat. Seguim, ara sí, obrim fronteres i ens anem fins a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant i compositora nord-americana Ashi. El seu nom real és Aislinn Rae Wilson i la seva nova cançó es diu Stop the Wedding, que ens parla del dret a canviar d'opinió, de fer cas a aquells senyals que tenim a vegades d'alerta i de tenir el coratge de fugir d'una relació incorrecta abans que sigui massa tard. Stop the Wedding és la nova de Aislinn.

Es diu Ashi, és una cantant i compositora nord-americana i la seva nova cançó ha sonat així de bé en aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el Stop the Wedding, la seva nova cançó. Tornem a Catalunya amb Nina Calo, que és el projecte musical de la compositora i cantant Paula Reboll, nascuda a Tarragona, que lidera una banda de pop-rock festiu formada íntegrament per dones. La seva cançó, que escoltarem d'aquí a res, es diu Taranyina i parla d'aquest procés d'atrapament, d'alliberament i superació després de sortir d'una relació tòxica o de maltractament.

Una altra de les novetats de la setmana es diu Nina Calo, des de Tarragona ens arriba, i aquesta és la seva cançó Taranyina, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge, en aquest cas anem fins a Melbourne, fins a Austràlia, amb una cantant i compositora de trip-hop i de pop alternatiu sota el nom de Afi. La seva cançó que escoltarem és Tears Always Burn i segueix amb la tònica de les cançons que hem tingut. De fet, la cançó que escoltarem ens parla del dolor emocional d'una ruptura i de la gran dificultat que suposa superar els records d'una antiga relació.

Des d'Austràlia, així ens ha arribat el so de Afi, la seva cançó Tears Always Burn, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Aterrem de nou a Catalunya per escoltar un cantant i compositor català de música urbana, nascut a Olot, a la Garrotxa. Ell es diu Lleres, i aquesta és la cançó nova que ens presenta aquesta setmana i que es diu Fotos a la platja. La seva cançó parla de la nostàlgia, del record d'un amor d'estiu i de com es troba a faltar una persona especial a través de records, sobretot visuals. Fotos a la platja, el més nou de Lleres.

Una cançó ben estiuenca, es diu Fotos a la platja, i és la que ens ha portat Lleres, aquest garrotxí, que també ha sonat a través d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ella es diu Ellie Goulding, és una cantant, compositora i multiinstrumentista britànica, i l'escoltarem amb el seu nou èxit anomenat Rubbers, que és i parla bàsicament de la llibertat, de deixar-se portar completament a la pista de ball, i reivindica aquest esperit i l'energia de les festes electròniques, o com les coneixem, les enraves.

La cançó es diu Rubbers, és la nova de Ellie Goulding. En ritme ens ha acompanyat amb aquesta peça que ens ha portat aquesta cantant, compositora i multiinstrumentista britànica. Seguim amb més novetats, un EP d'unes quatre cançons en directe, a més, des d'un concert que van fer a Barcelona, els Teràpia de Xoc, la seva tornada, ja sabeu que està aconseguint un èxit important amb la seva gira, i aquesta és una de les cançons que trobarem, una de les emblemàtiques que trobarem en aquest EP de quatre cançons en directe des de la ciutat de Barcelona. Teràpia de Xoc, els Garrotxins, amb Tota la nit.

És el ritme dels Flamingo Pyre, és un col·lectiu i banda de música electrònica que arriben des de Nova Zelanda i amb la seva cançó No Excuses, que parla de la resiliència davant les dificultats i de la necessitat de tirar endavant sense posar excuses ni dubtar. Així hem escoltat els Flamingo Pyre amb No Excuses i ara tornem a Catalunya per escoltar a Nina Barceló. Ella és una cantant, és compositora, nascuda a Barcelona. El seu nom real és Mariona Llorenç i aquí ens acompanya ara mateix amb la seva nova cançó que es diu To Set Street.

El seu nom és Nina Barceló, aquesta és la cançó Two Set Streets, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes, que ara mateix se'n va fins a Dublín, a Irlanda, per escoltar i conèixer Jassy. Ella és una cantant, compositora i DJ i ens porta aquesta peça anomenada My People, que és una cançó molt personal i un homenatge a les seves arrels.

És el ritme de Jassy, aquesta és la seva nova cançó anomenada My People, una altra interessant novetat de la setmana. I ara anem per una banda que no és tradicional, sinó que és un projecte personal del lletrista Rafael Azañón, i és un projecte que utilitza intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Per tant, serà una de les primeres històries que escoltarem en català, a més, i feta amb intel·ligència artificial. La cançó es diu Ens haurem tornat a equivocar i parla de la indecisió, del dubte i de la por a cometre els mateixos errors afectius o personals del passat. Així sona, doncs, aquest projecte de Rafael Azañón, que es diu Tan sols jo.

Aquesta és una de les històries de Tan sols jo. És el projecte personal del lletrista Rafael Azañón, que utilitza, com he dit abans, intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Ens haurem tornat a equivocar, és la cançó que ens ha portat Tan sols jo. Anem per altres històries i fem de nou un viatge. En aquest cas, anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Role Model, cantant i compositor nord-americà de pop alternatiu, amb la cançó que es diu Harmony.

El seu nom és Role Model, aquesta és la cançó Harmony que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, es diuen Savannah, és un grup de pop-rock independent de Granollers i la seva nova cançó Bones Vistes, que parla de la maduresa emocional. Així sona.

La formació Sabana des de Granollers ens ha arribat amb la seva cançó Bones Vistes. I ja hem arribat a la part final del nostre camí, que el compartirem amb una història d'Angelo Ferreri. Ell és un prolífic productor i DJ de música house, nascut a Sicília, a Itàlia. I la seva nova cançó, I Feel For You, ha estat creada juntament amb Roller Funk, és un tema de ball que escoltarem per posar així el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Molt de ritme per compartir ja aquest nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Tornem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure a aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
0: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de son Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear del Maraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit

0: d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
1: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellòs 2 i Ascó 2, previst pel 2035, o la d'Ascó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis d'Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
2: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
3: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
2: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
2: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
3: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
2: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
5: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
6: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
5: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla.
7: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts ja en punt, 1:15 de la tarda, us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
3: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
2: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar amb molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem a hores d'ara. Olot FM, Roger Isern.
8: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
9: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
8: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
2: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
10: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un

0: 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
1: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
0: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
2: I la calor al turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
3: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
4: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
3: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
2: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirulli.
5: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
6: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
5: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
2: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té, des de la tardor, 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
8: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
7: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
8: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
7: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
2: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
9: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
2: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
9: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
2: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
9: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
2: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
9: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
2: Més coses, 12 minuts i 2:15. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
10: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
11: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
10: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
2: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
9: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
12: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
13: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
9: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
2: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
9: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
2: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
14: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
15: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
14: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
2: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
16: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia, amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran a l'hora, diumenge, a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge, on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen el tanto. Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
9: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
2: Todas las I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.
9: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
2: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
17: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
18: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
17: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit. Unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit. Tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. Mata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
19: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i els penals al Huesca es van portar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
20: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
19: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
17: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Sabies que...
25: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Escó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
6: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
9: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
4: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Pirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
4: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
9: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
4: El sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
9: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
4: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
9: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
4: Cultura a Barcelona arrenquen aquesta tarda les festes de Gràcia.
9: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sanclemente.
4: Esports, Joan. El Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
1: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
4: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montseuguet, passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
9: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
4: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
11: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
11: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
12: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
6: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
12: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
4: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
9: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
9: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
4: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva, Paula Fernández.
13: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
14: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
13: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plater. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
5: Notícies en xarxa.
4: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
9: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
4: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, han notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu, el nou FM, Ona Fàbrega.
15: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
16: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
15: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
4: I la calor, la gestió del Mercadal, del Comte Guifré, són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
17: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
18: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
17: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
4: 3 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
19: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
20: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
19: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
20: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
19: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
4: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions dels sectors, i més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
0: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
21: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
0: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
4: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
22: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i a alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
23: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
22: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
23: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
22: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
24: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja amb un grupet.
22: Una manera de viatjar sol, però en grup.
4: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
25: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
26: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
25: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
26: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
25: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
4: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
9: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
4: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
9: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
4: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
9: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
4: Coses ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
1: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
2: Les troballes, el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi, a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
1: Ara, el camí del mig torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any, quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
4: 10 minuts i arribem a les 3. I l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'Associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
6: Veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
4: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
9: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
7: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
10: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
4: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius.
5: També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
8: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
5: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial. A mi no em tos ni Déu, el canto,
12: les pastilles en tenen al tanto. Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
13: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
12: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
13: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
12: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports, que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
14: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les 3 carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
15: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
14: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els rojinegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
16: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, de 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
14: En embol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuchsia de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessan.
27: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
14: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
12: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i una excel·lent cap de setmana.
28: La xarxa de comunicació local.
29: Continguts en xarxa.
0: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
17: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
18: ¿Qué extraña luz?
17: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
0: El final de Oak Street segueix una família que, després d'un misteriós fenomen còsmic, veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
19: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
20: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
0: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
21: Siempre seremos un pueblo libre.
22: ¡Viva la revuelta!
23: Después nos bañamos.
0: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere,
24: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost, ahir, quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi de la Maite ens expliquen com ho van viure des de Peníscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Peníscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que la veritat impressiona i també va ser impactant. Vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint després i tot.
3: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important, i el que hem vist, fora de mida.
0: I hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
5: I davant nostre, quan sí, ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, I darrere ens quedava, doncs, per exemple, el PortAventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a 8:15, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs, passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a 9:15 ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge a 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores, quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era una llum, clar, una cosa nova. Una llum no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat. Hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedava en fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, això, una barreja de claror foscor molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer un altre cop al sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia, encara que tornava a ser de dia.
0: I hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on tot i no...

0: i uns dies abans va fer com un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
1: I també a Sant Feliu, alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, perdoneu, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
2: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'Observatori del Javalambre, que feien 2 dies de jornades, diguem així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides. També hi havia pues, astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven, molts d'aquests combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional del Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt diferent, les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells com, en el nostre cas, van marxar tota una bandada d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
1: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
3: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Veili i la corona solar. Estàvem ben a prop d'experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
1: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès, un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del Sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres, causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
1: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de

0: a la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mamtani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
1: No, Mamtani.
0: Mamtani. Mamtani. Sí, ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup? Bueno, aquest duet, perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
2: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que eren músics i això, i diu, bueno, si passes per Barcelona un dia, pues ven i provamos i toquem. I d'esto hace ya 3 anys?
1: Casi cuatro años.
0: Sí. Claro, porque ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi cuatro, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
1: Sí, claro, para mí es muchos viajes, primero. Más como es un proyecto... Me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho, me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
2: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder, perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts. Els han de ser en èpoques
0: molt concretes.
2: I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
0: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final, pues, lo estàs gestionant, o sea, ja habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clàssiques també.
2: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
0: ¿Y cómo es fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra y un cello? Porque a priori son dos instrumentos que sí que son de cuerda, pero que en el clásico la gente puede que no esté acostumbrada a verlos, por ejemplo.
1: No, más yo, existen muchas obras también originales para cello y guitarra, existen en la música clásica, existen, más claro, este formato que nos hacemos, no, hacer, tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, más existen de, no sé, de compositores del pasado,
2: sí,
1: ¿no?
2: No,
1: de,
2: no
1: sé,
2: digo,
1: de cuál época.
2: Estos estilos, ¿no?
1: Sí, sí, no, de esos estilos, no.
0: Claro, y ahora vamos a por las localizaciones. Perquè per a qui no ho sàpiga, comencen aquest diumenge a Sant Quirze Safaja. El dia 16 a l'hora jo no la tinc tan clara. Això ho sabreu millor vosaltres.
2: 18 hores, les 6 de
0: la
2: tarda.
0: A les 6 de la tarda. Passaran també el dia 18 per l'Estany, el 22 d'agost a Caldes i el 25 acaben a Sant Feliu de Codines. Per aquestes localitzacions?
2: Bé, tots són esglésies on toquem. Ens és molt fàcil treballar amb els mossens. Els hi demanem
0: i ja està.
2: I diuen que sí. I sí, són collonuts, o sigui, estem molt, molt, molt, molt agraïts dels mossens. I ens és molt fàcil, també ho he intentat per ajuntament, no?, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
0: I fareu taquilla inversa.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: Taquilla inversa, a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gent que venga a veros, en cualquiera de estas fechas, en cualquiera de estos lugares, ¿qué queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
1: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje, no sé, para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas, sí, quiero.
2: Ya ho ha dit la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar, és tocar a la gent. Jo m'imagino anar a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes. Aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert, a una música, jo que sé, molt èpica i molt, molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer alguna cosa extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el dia.
0: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista. Ha sigut molt interessant, molt especial, l'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda, així que espero, desitjo que els concerts tots i cada un d'ells vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui, i vosaltres dos a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
2: Moltes gràcies.
0: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Mollà. Ens ho explica en Jordi Givert.
3: Mollà afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva festa major amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic Esplaja a l'avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit al Parc Municipal portarà el monòleg a Menopausa i a 10:45 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de festa major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el Vermut Popular. I a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu Moià contra el juvenil del Centre d'Esport Sabadell. A les 7 i el concert de ball de gala amb l'Orquestra Rosaleda es farà a les faixes. El plat fort nocturn arribarà al Parc Municipal a les 11 de la nit amb el concert de Catarres i els DJs. Aquest concert se suspendrà en cas que hi hagi pluja. Finalment, diumenge 16 d'agost, la jornada arrencarà amb animació infantil a les 11 del matí, a la tercera edició del concurs de rossos a la zona del llac, i a la tarda, a partir de 6:45, tindrà lloc un bingo musical abans que la plaça Major aculli a les 7 de la tarda la 15a mostra de cultura popular i danses tradicionals que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rotxo posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Moià, i que us explicarem aquí, a l'Eix 59.
4: L'agenda.
0: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9 a la Vermuteria del Buga amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall entre els carrers Geògrafs de Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Moià continua la Festa Major amb el cap de setmana fort. I dilluns ja us portarem tota la informació de la Festa de l'Arbre Fruiter. Però si us ve més de gust una altra Festa Major, podeu anar a Castellcir, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva Festa Major, amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è Festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'Ermita de Santa Cecília teniu concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passió Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6 a l'església de Sant Quirze.
4: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i com sempre ho fem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a la informació meteorològica. Novament una setmana força càlida, les temperatures una mica més altes del que tocaria, tot i estar en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any, les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra cap a 35 graus, i tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present, cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre del que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de ple estiu, de canícula. I demà a tarda, de moment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten 4 gotes. El cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes de tensió baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a la tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge, temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir enmig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, moment, a partir de migdia, creixen les nuvolades, i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitacions serà encara més important i poden ser més destacables. Ja poder més de 5 o 10 litres fins i tot aquest diumenge a la tarda. Per fi aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fer ja aquest canvi de temps i per fer ja aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt cap de setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
2: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. No canviem de tema i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Escó i Vandellòs per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total, es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença, in my last years with him there were bruises on my face, in my dawn a new day.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
2: Benvinguts i benvingudes al programa d'avui de Donant la Nota. Avui no parlaré gaire perquè us porto un concert sencer de la Bremer Baroque Orchestra on escoltarem tres obres. La primera es tracta de l'obertura Les Nacions en si bemoll major per corda i continu número 55 B5 de Telemann. Tot seguit escoltarem el concert per viola i orquestra, també de Telemann, número 51, G9. I per últim, el concert de traverso i flauta de Beck amb orquestra, número 52, E1, també del mateix compositor. Un concert dedicat a aquest Georg Philipp Telemann, nascut a Magdeburg el 1681. El concert ens l'oferirà la Bremer Baroque Orchestra, que aquesta orquestra justament està de celebració, ja que fa 10 anys de la seva creació, sota la direcció de Néstor Cortés Garzón. Ara escoltarem un concert fet a Bremer el 2015. Amb vosaltres, aquestes tres obres de Telemann.

0: I fins aquí el concert que hem escoltat. Avui ha sigut un programa dedicat també a Telemann amb la Bremer Baroque Orchestra. Espero que tingueu molta música durant aquesta setmana.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Javier De Gea. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, i representants dels bombers de la Generalitat i del cos de bombers de Barcelona han confirmat que l'incendi que crema des d'aquest migdia al Parc Natural de Collserola està estabilitzat. En declaracions davant dels mitjans, Batlle ha assegurat que s'estan investigant les causes i el punt concret d'inici del foc a la muntanya de Sant Pere Màrtir, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, per derivar-ne les responsabilitats corresponents, i ha celebrat que l'afectació forestal de prop de 10 hectàrees hagi estat mínima. Per la seva banda, els cossos de bombers han destacat la bona coordinació entre totes les unitats, que els ha permès evitar la propagació, tot i que l'estat del vent complicava les tasques d'extinció. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina ara continua.
2: Un cop perimetrat, a la que fosqueixi, retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. I si és demà al matí, serà demà al matí. L'important és que l'incendi no va més, està saturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
1: Els bombers també han confirmat que el confinament de Can Caralleu ha estat preventiu i temporal i han agraït la bona predisposició i la col·laboració de la ciutadania durant l'operativa. També a Barcelona, l'Agència Tributària de Catalunya ampliarà les seves dependències amb el lloguer de 6.000 metres quadrats a l'edifici Blu Arroba, al complex 22 Arroba, per una renda mensual de més de 120.000 euros durant 9 anys, prorrogables 3 més. L'operació respon a les necessitats de creixement de l'organisme i a la previsió d'assumir noves competències, especialment el control de l'IRPF en el marc del pacte de finançament singular entre el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya. El trasllat també permetrà alliberar espai a la seu de l'ATC a la Zona Franca. El nou espai acollirà l'oficina territorial del Barcelonès Nord de l'ATC, així com unitats dels departaments d'Educació, Interior i organismes com l'ACU i la Fundació ICERCA. I la irrupció de la intel·ligència artificial ha disparat la demanda de centres de dades, unes infraestructures que allotgen els servidors que fan possible bona part dels serveis digitals quotidians. El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle pel seu desenvolupament

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost, ahir, quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi de la Maite ens expliquen com ho van viure des de Penyíscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Penyíscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de... com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que la veritat impressiona i també va ser impactant. Vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint després i tot.
3: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important. I el que hem vist, fora de mida.
0: Hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
5: I davant nostre, com si ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, i i darrere ens quedava, doncs, per exemple, el PortAventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a 7:45, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs, passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a 9:15 ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge ahir 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era una llum, clar, una cosa nova. Una llum no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat. Hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedaven fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, això, una barreja de claror, foscor, molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer una troca pel sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia, encara que tornava a ser de dia.
0: I hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on tot i no veure-la al 100%, hi havia indrets on veure'l valia la pena i, a més, al costat de casa. De fet, qui va decidir quedar-se a Sant Feliu es va desplaçar a llocs elevats, com el popularment conegut com a Camí de les Franges, on s'hi van concentrar moltíssimes persones. Tornant a Sant Feliu, però, Montse Vila, del programa Tal com Raja, d'aquesta casa, tot i no voler veure l'eclipsi, es va acabar desplaçant fins a Caldes de Montbui, concretament fins a Torrenagrell.
6: Doncs jo no volia anar a veure l'eclipsi perquè pensava que, bueno, que no n'hi havia per tant ni tanta expectació. Pensava que no calia, que no. La meva parella és fotògraf professional, aleshores, clar, ell, bueno, ho esperava amb candeletes. El desplegament va ser drons, càmeres, una passada. I uns dies abans va fer com un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
0: I també a Sant Feliu alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
7: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'Observatori del Javalambre, que feien dos dies de jornades, diguem-ho així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides, també hi havia astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional de Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt diferent, les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells, com en el nostre cas van marxar tota una bandada d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
0: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
8: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Bailey i la corona solar. Estàvem ben a prop dels experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
0: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès, un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Gibert.
2: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
0: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mamtani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
9: No, Mamtani.
0: Mamtani.
9: Mamtani, sí,
0: Mamtani. Ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
10: Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup? Bueno, aquest duet, perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
10: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que eren músics i això, i diu, bueno, si passes por Barcelona un dia, pues ven y probamos y toquem. I d'esto hace ya 3 años?
9: Casi cuatro años.
10: Sí.
0: Claro, porque ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi cuatro, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
9: Sí, claro, para mí es muy... muchos viajes, primero. Más como es un proyecto
11: me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho. Me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
10: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder. Perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets, d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts. Els han de ser en èpoques
0: molt concretes
10: i tot. I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
0: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final pues, lo estàs gestionant. O sea, ja habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clásicas también.
10: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
0: I com és fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra i un cello? Perquè a priori són dos instruments que sí que són de cuerda, però que en el clàssico la gente puede que no esté acostumbrada a verlos, por ejemplo.
11: No, más yo existen muchas obras también originales para cello y guitarra, existen en la música clásica, existen. Más claro, este formato que nos hacemos, no hacer tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, más existen de compositores del pasado,
10: sí,
11: ¿no?
10: No,
11: de,
10: pero,
11: no
10: sé, digo, de cuál época. Estos estilos, ¿no?
11: Sí, no, de esos estilos, no.
0: Claro, y ahora vamos a por las localizaciones. Perquè per a qui no ho sàpiga, comencen aquest diumenge a Sant Quirze Safaja. El dia 16, a l'hora jo no la tinc tan clara, això ho sabreu millor vosaltres.
12: 18 hores, les 6 de
0: la tarda. A les 6 de la tarda. Passaran també el dia 18 per l'Estany, el 22 d'agost a Caldes i el 25 acaben a Sant Feliu de Codines. Per què aquestes localitzacions?
10: Bé, tots són esglésies on toquem. Ens és molt fàcil treballar amb els mossens. Els hi demanem
0: i ja està.
10: I diuen que sí. I sí, són collonuts, o sigui, estem molt, molt, molt, molt agraïts dels mossens. I ens és molt fàcil. També ho he intentat per ajuntament, no?, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
0: I fareu taquilla inversa.
10: Sí.
0: No?
10: Sí.
0: Taquilla inversa, a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gent que venga a veros, en cualquiera de estas fechas, en cualquiera de estos lugares, ¿qué queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
11: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje, no sé, para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas, sí, quiero.
10: Ya voy a decir la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar. És tocar a la gent. Jo m'imagino anar a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes Aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert a una música, jo que sé, molt èpica i molt, molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer algo extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el dia.
0: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista.
12: Ha sigut molt interessant, molt especial, l'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Així que espero i desitjo que els concerts, tots i cada un d'ells, vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui, i vosaltres dos a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
10: Moltes gràcies.
0: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Mollà, ens ho explica en Jordi Givert.
2: Mollà afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva Festa Major, amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic Esplaja a l'Avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit al Parc Municipal portarà el monòleg a Menopausa i a 10:45 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de Festa Major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el vermut popular i a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu Mollà contra el juvenil del Centre d'Esport Sabadell a les 7 i el concert de ball de gala amb l'orquestra Rosaleda es farà a les faixes. El plat fort nocturn arribarà al Parc Municipal a les 11 de la nit amb el concert de Catarres i els DJs. Aquest concert se suspendrà en cas que hi hagi pluja. Finalment, diumenge 16 d'agost, la jornada arrencarà amb animació infantil a les 11 del matí, a la tercera edició del concurs de rossos a la zona del llac, i a la tarda, a partir de 6:45, tindrà lloc un bingo musical abans que la plaça Major aculli a les 7 de la tarda la quinzena mostra de cultura popular i danses tradicionals que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rotxo posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Mollà, i que us explicarem aquí, a l'Eix 59.
1: L'agenda.
0: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9 a la Vermuteria del Buga amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall entre els carrers Geògrafs Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Moià continua la Festa Major amb el cap de setmana fort. I dilluns ja us portarem tota la informació de la Festa de l'Arbre Fruiter. Però si us ve més de gust una altra Festa Major, podeu anar a Castellcí, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva Festa Major, amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è Festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'Ermita de Santa Cecília teniu un concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passion Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori transitòria aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6, a l'església de Sant Quirze.
1: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho fem de la mà de l'home del temps, d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
13: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la informació meteorològica. Novament, una setmana força càlida. Les temperatures una mica més altes del que tocaria. Tot i estar en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any, les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra, cap a 35 graus. I tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present, cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre del que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de ple estiu, de canícula. I demà a tarda, de moment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten quatre gotes. Al cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes de tensió baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a la tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir en el mig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, al moment, a partir de migdia, creixen les nuvolades, i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitacions serà encara més important i poden ser més destacables. Ja poder més de 5 o 10 litres fins i tot aquest diumenge a la tarda. Per fi aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un gran inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fer aquest canvi de temps i per fer ja aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt cap de setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C-14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions a la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu.

0: Vivències és un programa que tenim com a col·laboradors l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bona nit i bona hora.
0: Com anar l'estiu?
1: Bé. No he pogut venir a la tòmbola, però...
0: Ai, que us tinc fitxats.
1: És que plovia.
0: Ara, devies voler venir el diumenge.
2: Ai, que m'estan mirant.
0: I tu, Josep Maria, com anem?
2: Ai, que m'estan mirant. Ja tampoc he pogut anar-hi.
0: Un altre.
2: Molt bé. Mira, ja tornem a ser aquí. Ens haureu d'aguantar, tant si voleu com no.
0: La Maria, que avui fa una mica de tard, la Maria Torrents, suposo que encara no ha posat el rellotge a l'hora.
1: Doncs que el posi aviat perquè el tornaran a canviar.
0: Sí, tornaran a canviar, oi? La que us parla, Rosita Figueres, i el control no tenim el Jordi Massaguer. Malauradament va tenir un accident. Des d'aquí, si ens escolta, li desitgem que es millori aviat, però hi tenim el Pau Ibars.
1: Que no és el mateix, però...
2: Bé, s'assembla una mica.
0: Sí.
1: Amb el cabell.
0: Gràcies, Pau. Avui, com a convidats, tenim en Francesc Garriga i el Joan Humbert. Que, per què venen, Àngel?
1: Venen perquè volem comentar el llibre que ha fet parlar a tot el poble, sí, aquest estiu, el llibre del Joan Humbert, Endreçant la calaixera. I el Joan Humbert és... Bueno, abans de començar, és que ja trobem a faltar l'entrenament, eh? Abans de començar, passarem al...
0: D'on surt el Joan Humbert?
1: L'informatiu...
0: L'informatiu
1: que ens envia la Gemma Permanyer cada divendres. Sí. Pau, sisplau.
3: Hola, com va? Soc la Gemma Permanyer, encara em dura una mica la veu de festa major. Som divendres 26 de setembre, Dia Mundial de la Salut Ambiental, i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines.

0: un dels primers sons de la Festa Major pel primer infopodcast de la temporada. És el moment d'eufòria codinenca previ a l'inici del Correbars, amb un O Sant Feliu que el col·lectiu ha convertit en clàssic. El diumenge de Festa Major, però, no s'ha acabat amb els sons del piromusical, sinó amb aquest. I això ens ha donat un cap de setmana de propina. La festa es tancarà aquest diumenge amb la gincama radiofònica, que encara queden inscripcions, el sopar dels Macalo a la plaça i l'espectacle de foc i llum. Tancaran uns dies de festa grossa amb molt esport, molt foc, molta música i amb un aniversari de luxe. El Pau d'Orde i la Pubilla, els gegants, han fet 70 anys i es conserven tan guapos com sempre. Al final hauran estat 3 setmanes de festa, un cap de setmana de prèvia, un de festa major i un de cap vuitada. I amanit amb la Fira de la Carbassa, que celebra la 20a edició aquest cap de setmana. Sabem que hi haurà carbasses de la Vall d'Aran, de València i d'Euskadi, i que n'hi hauran que pesaran centenars de quilos. A més, la fira incorpora els productes de la terra i una demostració de cuina amb la mediàtica cuinera Maria Nicolau, coneguda per ser divulgadora de la cuina catalana. El programa d'activitats de la Carbassa s'allargarà tant dissabte com diumenge. I ja sabeu que durant la Fira de la Carbassa es fan retencions i a la carretera no es pot córrer, però la resta de dies tampoc. És una de les coses que han passat aquest estiu. El Departament de Territori ha acabat les tasques d'asfaltat de la carretera C-59, la segona fase d'aquelles obres que a l'hivern van provocar tant col·lapse. I això ha anat acompanyat d'una reducció de la velocitat. El límit ara és de 40 km per hora. Els que sí que corren, i més que correran, són els nens i nenes que s'apuntin a l'escola de trail del centre excursionista, que acaba d'obrir les seves portes. I els que han corregut encara més són els inscrits de l'Oncodines Trail de 2026. Es va presentar el 5 de setembre amb 2 recorreguts mitjans i un de gran. Doncs en menys d'un mes hi ha més de 300 equips apuntats i les places pels recorreguts mitjans ja s'han exhaurit. Correu a apuntar-vos si voleu fer la llarga. I s'han obert els primers pressupostos participatius de l'Ajuntament de Sant Feliu. Això vol dir que hi ha 30.000 euros per destinar als projectes que presenti la ciutadania i que serem els mateixos veïns qui votarem. El procés es troba ara en fase de presentació de propostes. I com ho podeu fer? Doncs a través del portal Decidim fins al dia 16 d'octubre o en una sessió que es farà dimecres dia 1 d'octubre a les 6 de la tarda a la biblioteca. A l'agenda, avui divendres, una proposta d'Ona Codinenca per avui mateix, a 8:15 del vespre, xerrada col·loqui, menjar-se al poble per millorar el món, una taula rodona sobre la producció de proximitat i la sostenibilitat, que comptarà amb un tast de xocolates de comerç just amb 5 sentits. Serà el centre cívic, un bon preàmbul de la Fira de la Carbassa. Informació de servei, dimecres, la unitat mòbil d'informació al consumidor visitarà Sant Feliu. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Bé, ara sí.
2: Ara sí que podem anar.
1: Podem anar a presentar el nostre convidat, els nostres convidats. El Cesc Garriga ja quasi bé és un col·laborador bastant habitual i ja l'hem presentat més d'una vegada, però el Joan Humbert, de Can Fidouer, normalment quan ve un personatge així, doncs traiem el llibre del Jaume Casas i ell ens fa l'explicació de lo que, bueno, mirem lo que hi ha en el seu llibre de Can Fidouer. A veure si et sembla bé i si el Cesc Garriga també ho té tot controlat.
2: Val. Casa antiga, arran de la plaça principal. La llinda de pedra de la finestra porta gravada una creu de l'any 1665.
1: Un segon, que el Cesc Garriga ha aixecat la mà.
3: Sí, ha aixecat la mà perquè no és del 1665, sinó del 1661, i la tenim al museu. Però a sobre té una curiositat que no té cap altra llinda de tot Sant Feliu, i és que la data aquesta, 1661, està del dret i del revés. I això és degut perquè els picapedrers no sabien escriure. I el mestre d'obres els hi donava un paper amb el número escrit i l'altre ho copiava com si fos un dibuix. En el centre de la llinda és on el 1661 està de cap per avall. I després algú li hauria dir, què has fet, animal? Sí, ho has posat de cap per avall. I llavors, descentrat a la part de baix, posa 1661 del dret. Vull dir, fa gràcia aquesta,
1: clar,
3: aquesta
1: no tenien, llinda. No tenien gomes d'esborrar.
3: No tenien gomes. Home, el picapedrer, quan escriu...
1: Era com els egipcis, no?
3: Sí. Vull dir que fa gràcia perquè és una llinda que ara tenim en el museu, les posarem convenientment, esperem, perquè pesa 200 quilos, belluga allò.
4: Una bona rectificació.
1: T'ha quedat clar, Rosita?
4: Agraïm això.
2: Val. Una creu de l'any 1661, escrit del dret i del cap per avall. Fins al 1800... Està en el museu. Vull dir, si ho volem anar a veure, ho podem anar a veure i corroborar el que ens diu el francès.
1: Home, és una bona manera de promocionar el museu, perquè no tots hi anem molt sovint.
2: No gaire.
1: Quasi bé tant com a la tòmbola.
4: Sí. Bé, fins al 1846 habitava aquesta llar la família de Joan Cruells Tuyà, fuster, la seva esposa Isabel Fredera, viure de Cardedeu, deu ser viure o viuda, bueno, de Cardedeu, i fills. El mateix any s'hi establiren en Joan Humbert Bondet, Samoler, i la seva muller, Josepa Anglí Cuscó, de Caldes de Montbui, casats el 1844.
2: Miquel Humbert Anglí, 1850-1947, l'avi de Can Fideuer, gairebé arriba a centenari. Llavors era poc freqüent. L'any 1879 contragué matrimoni amb Maria Àngela Cendra, Paludàries, pubilla de Can Pau Castellà. Elaboraven pasta, tenien estanc i botiga de queviures. El Miquel fou alcalde del poble del 1827 al 1930. Tingueren diversos fills, entre ells la Roser i la Francesca, que es casaren amb dos germans de Sant Manat de cognom Casanovas.
4: L'hereu Joan Humbert Cendra l'any 1919 s'uní amb la Maria Roca Bosch, de Can Centellà, i continuaren amb l'establiment. També eren concessionaris del poste, el famós poste de benzina, era vermell, me'n recordo, instal·lat al Pla de l'Os. Si un vehicle necessitava omplir el dipòsit, el conductor aparcava a la mateixa carretera i premia un timbre que hi havia exprès per avisar els de Can Fideuer, que pujaven sense pressa per accionar a mà l'aparell d'expendre el carburant. Per un rètol que hi havia allà petjat, ens sembla recordar que el preu de la gasolina havia sigut 60 cèntims o 70 pessetes al litre. Igual que ara.
1: 70 cèntims.
4: 70 cèntims.
1: De pesseta.
4: De pesseta. Però aquí no posa de pesseta.
1: No.
4: 70 pessetes seria un disbarat. Molt bé.
2: El Joan fou anomenat jutge de pau de Sant Feliu, coincidint amb el càrrec d'alcalde que ostentava el seu pare. Els dos poders locals, civil i judicial, convivien sota el mateix sostre.
4: Se n'explicava aquesta anècdota. Un home del Serrat de Vic importunava contínuament el jutge, al·legant que un veí li havia robat una gallina.

0: castellar nadiua, on visqueren i treballaren 5 generacions de la família Humbert, va quedar deshabitada i en estat semi-ruïnós.
1: Joan, què t'ha semblat?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: I tens alguna cosa a dir?
1: Joan, no, sisplau, principi... costa't una mica més.
2: No, en principi no. M'ha estranyat lo de la llinda, que estava cap per avall. Això deu explicar una mica el caràcter de Can Fiduer, no? La polaritat no, amunt i avall.
4: Això era el picapedrels de Can Fiduer.
2: Bueno, però vull dir, això deu marcar una mica, no? Aquest...
1: Bueno, quan tu vas a l'impremta a fer no? algun d'allò, sempre hi ha... Sí, sempre hi pot haver algun...
2: No, en principi està... Ara, encara és més antic. Jo tinc documents més antics, eh? Aquella noia Macià, que es diu, Maria Teresa, em sembla?
1: Sí.
2: Una vegada va fer un estudi i ens remuntem encara a més generacions anteriors. El tinc, el que passa que ara no el recordo ni vaig preparat per d'allò. Però, bueno, em sembla molt bé.
3: Està en un altre calaix.
0: Potser veniu del temps dels romans.
4: No, és que davant...
2: Bueno, segur.
4: Davant de Can Fiduer hi havia una casa antiga amb un portal adovellat que es deia Can Macià.
2: Sí, sí, sí.
4: Hi havia un pati i per la sí. part de darrere que donava la carretera hi havia els de Villar que venien
2: sí,
4: llet i
2: home,
4: això
2: sí, sí.
4: I era amic del fill d'aquella casa
2: del Jaume
4: i anava a jugar allà sí, en aquell
2: sí.
4: pati
2: sí, sí. I de les anècdotes de jutge del meu avi bueno, se'n podien explicar es podia fer tres programes una vegada sabeu qui va anar-hi l'Andreuet Jaumet, us en recordeu? El pare de l'Andreuet de l'Andreuet i de la Mercè no, que llavors vivien al carrer Juncà. I es veu que un veí li tirava aigua a casa i la canal se li havia trencat i no sé què, i va venir a veure el jutge. I Joan, com ho hem de fer-ho i com no ho hem de fer-ho? I diu, mira, et diré una cosa molt senzilla. Diu, agafes un martell i a la nit, com ningú et vegi, li fots la canal del veí dalt a baix i ja veuràs com tot això ha de s'arreglarà. Diu, oh, quin consell més bo. Diu, escolta una cosa, però sobretot no diguis a ningú que t'ha dit el senyor jutge.
1: I que no et vegi ningú.
2: I que et vegi ningú.
4: Amb el martell a la mà.
2: Un martell a la mà. I anècdotes d'aquestes n'hi ha, me n'han explicat, a vida encara la gent me n'explica molt. El meu avi era un home molt... No sé com explicar-ho, no? La paraula potser no em surt, no? Era molt afable amb la gent de casa, i de fora i un volcà a casa. Era un home també molt...
1: Aquestes anècdotes les tens a la calaixera, també?
2: També, a la calaixera i cap d'on.
1: Doncs aviam si fas un altre llibre...
0: És que aquesta faceta d'escriptor no la coneixia jo, del Joan. N'hauries de fer un altre, de llibre?
2: Bueno, de moment la calaixera hi ha molts calaixos, i com dic aquí, els tinc que endreçar. I ara tinc que endreçar d'altres, que també...
0: Veus?
2: Es tenen que endreçar, Joaneda, no?
0: Va.
1: No, està molt bé això, de que falta que més gent s'animi a fer això, un resum de les seves vivències, que, clar, aquest programa nostre es diu Vivències, i això no deixa de ser les vivències de la teva vida. Com a arquitecte, doncs... És la part urbanística del poble.
4: Permeteu-me que em faci una observació. Quan arribes a una determinada edat, com tots els que estem aquí, a vegades vols fer la pau en tu mateix, o vols descobrir d'on vens i totes aquestes coses, i és quan comences a escriure o a deixar escrits de coses que t'han passat i que t'han sorprès i tot això. Això. I llavors és quan s'omple la calaixera, que el Joan la deu tenir molt plena.
2: Molt plena.
4: I segur que podria fer un altre llibre.
2: Un altre i un altre. En podria fer rebàrios de llibres. Però, bueno, el motiu fonamental del llibre és un, i el Cesc el coneix més bé que jo, perquè el Cesc m'ha ajudat amb aquest llibre, no?
4: Ai.
2: No.
4: Que quedi clar una cosa. Jo el vaig ajudar...
2: A puntualitzar.
4: Li vaig llegir... Diguéssim, li vaig baixar...
2: Tota la part bona és dir, la meva dolenta...
4: No.
2: No. Però, bueno, escolta...
1: Però és un llibre pessimista, no? Comença...
4: No.
2: L'objectiu principal del llibre és un... Fer un resum molt esquemàtic d'aquests 50 anys de la meva vida professional perquè el que vulgui escriure una història de Sant Feliu pugui partir d'uns punts molt concrets i d'unes bases o unes fites molt determinades perquè pugui aprofundir els temes. Tot això es ve perquè, ja ho explico a la presentació del llibre, una vegada ens va citar mossèn Pla de Vall a una reunió a l'Ajuntament, no? I el Cesc, em sembla que també va venir.
4: Sí.
2: Ara m'han enterat... Bueno, l'altre dia m'ho va explicar ell, no? I va venir i amb un

0: pispàs ens va donar el treball a tot. Tu faràs aquest capítol, tu aquest. Tu tres pàgines, tu una i mitja, tu toca això, tu toca allò, i el dia número tal, hòstia, que t'ha entregat tot. Bueno, en resumides comptes, aquell home volia fer un pla de ball. Versió, no un pla de ball.
1: Que li fessin...
2: Palma de
0: un
2: Mallorca.
0: Un de palma, sempre surt el nom del Pere.
1: Que li fessin.
0: No, que li fessin, sí. Però bueno, llavors... No es va presentar ningú. Posteriorment me diu que el Cesi que va fer el seu treball.
2: Jo i el meu pare vam ser els únics que presentats
0: el treball
2: que vam fer a temps.
0: Sí.
2: I això ho vaig descobrir una vegada que vaig anar a l'Ajuntament a mirar papers, yeah. I em van donar la carpeta aquella, i en aquella carpeta només hi havia la del meu pare i la meva. No.
0: Bueno, per què? Perquè ell ja estava molt preparat. El seu pare ja portava molts anys preparant-se, i ell també. Bueno, total.
1: I tu no el vas presentar?
0: No, però ni com jo ni ningú. Ni com els cabans que vivien allà, no va presentar ningú. Total, que aquesta història no es va fer. I el concepte aquest d'història que tenia el Pla de Vall, d'una escola, d'una història tipus enciclopèdica i tot, està una mica en desús. Està una mica en desús. No, perquè la història no hi ha un punt de vista únic, sinó que hi ha molts punts de vista. I sobretot, la història avui és fractal, que es pot descomposar. Hi ha hagut dues històries que, per mi, són molt importants, que una és la del Pep Casas, que va fer la primera història de Sant Feliu amb contes, i la segona la va fer en Cesc, que va fer la història de Sant Feliu en forma de punts. Sí, sí. Va fer uns apunts molt ben estructurats, no?, i que serveixen de pauta i de partida. I l'important és que cadascú escrigui la seva vivència, la seva història, la seva àrea que li pertoca. I que llavors, si algú el dia de demà, com ja no hi siguem d'aquí, vol resumir, vol sintetitzar, que tingui unes bases sòlides per poder-se...
1: Per saber d'on venim.
0: Per saber d'on venim, o per poder escriure una cosa, però que almenys no parteixi de zero. Aquest era el propòsit inicial del llibre. Punto.
1: Però en aquest llibre, bueno, jo també l'he llegit, i tinc la impressió de que tu carregues molt contra els ajuntaments.
2: Permeta'm una cosa. Mira, jo el llibre aquest, a part que el Joan me'l va deixar llegir abans de que es convertís en definitiu, me'l vaig llegir quan el va treure amb el llibre, i me l'he tornat a llegir ara que havia de venir aquí. Llavors, aquest llibre, jo penso que és imprescindible per algú que vulgui tenir una col·lecció de coses de Sant Feliu amb una certa entitat real. O sigui, perquè és que tu pots escriure qualsevol cosa, però el problema dels historiadors és la honestedat. Val? La història funciona igual que la ciència. Primer hi ha una cosa que es diu una hipòtesi. La hipòtesi és, jo... intueixo que, en base a això, crec... Va,
1: que va passar
2: ho
1: això.
2: Ho crec, però llavors ho has de demostrar. Llavors la hipòtesi ha de ser tesis. Llavors, la honradesa d'un historiador és quan diu crec que va ser així, però no està demostrat.
1: Perquè
2: el mal historiador don per cert coses que amb ell li fa l'efecte que li quadren i s'ha acabat. Llavors, aquest és el problema. I el Joan no cau amb aquest parany. Però el Joan, en aquest llibre, i una mica contestant el que deies tu, que deies que carregava una mica, el Joan, aquest llibre, té com unes parts molt clares. La primera, els primers 13 capítols, més o menys, són de recopilar la història de com Sant Feliu ha arribat a tenir l'estructura urbana que té. I ho fa molt bé. Després, aquesta història comença a entrar en valoracions. I el capítol 13 ja és una mica història i valoracions, i els següents, fins al 18, és valoració. Coses que ell diu, això s'ha fet, es va dir que es faria i s'ha fet, això no es va dir que es faria i no s'ha fet, això s'ha fet malament, no d'acord amb el que van quedar i tot això. I llavors hi ha una tercera part que sí que són opinions seves. I aquí és on diguéssim, entra una mica la emoció, la emotivitat, la seva visió. I en aquí, bueno, poder sí que diem deixa anar una mica de fetge, no? Però la gran part del llibre està molt bé, molt bé. El que sí hem d'entendre, els lectors, és què és història, què és valoració i què és opinió. No? Llavors, opinió és opinió. I pots estar-hi d'acord, no pots estar-hi d'acord. Però vull dir, el Joan, jo penso que ha fet un gran llibre que és imprescindible tenir, per això li vam dir que ens en donés un exemplar al museu, per tenir-lo allà, i està molt bé. I al final l'acaba d'una manera molt simpàtica amb unes anècdotes de paletes que per mi n'hi ha un parell que són boníssimes.
1: Bueno, no expliquis tantes coses que la gent no el comprarà després.
2: Sí que el comprarà. Val la pena, eh?
0: Sí. No, a veure una cosa. Sobre els ajuntaments. Jo recordo que com estava a la facultat, a l'escola d'arquitectura, a quart curs, l'assignatura d'urbanisme, hi havia el catedràtic, en Manuel Ribas Piera, que sempre feia la mateixa pregunta, a tots. O sigui que et presentaves l'examen i ja la sabies, perquè la portaves, ja te l'havia heredada dels anteriors. No? I la pregunta sempre era la mateixa. Explica el trinomi economia, política, urbanisme. És a dir, l'urbanisme, com a ciència neutra, no existeix. És la claveguera, la farola, el quitrà. Això és l'urbanisme neutre. Però l'urbanisme sempre té una connotació política. El polític determina com se fa un pla. I moltes vegades el polític sol estar vinculat amb una estructura econòmica. I fixa't bé que si el planejament està en un país socialista o en un país liberal, tindràs un planejament on tindràs un altre. De la famosa Viena Roja, que va fer la socialdemocràcia austríaca quan va entrar als blocs de la mina, que va fotre el Porcioles, vull dir, és radicalment oposat, i tot és urbanisme. Però les connotacions urbanes... Per això és que, com se parla d'urbanisme, sempre t'has de referenciar a qui fa l'urbanisme, qui l'aprova. Perquè, finalment, són l'Ajuntament o polític qui determina les conseqüències.
1: Però també molt, molt, molt important és, per exemple, l'orografia.
0: Ai, no.
1: Perquè tu comences el llibre dient no us penseu que Sant Feliu és aquesta foto tan maca del campanar, Sant Sadurní... Sant Sadurní, Sant Feliu és molt botrut.
0: Oh, i tant.
1: I els ajuntaments han hagut de treballar amb aquest Sant Feliu, que a més té el terme molt petit.
0: Correcte.
1: I, per tant, té poques contribucions i pocs diners.
0: Correcte.
1: Que és la part econòmica que deies tu.
0: Correcte. O Quimet Font, us en recordeu de Quimet Font, que treballava a l'Oralita? Dèiem, som un poble d'economia de via estreta. Fixeu-vos que les feixes són tan petites que només hi pot lleurar un burro, amunt i avall. No és com Caldes, que són planes i de tot. Vol dir que la geografia determina la geografia i la topografia determinen molta cosa. I aquesta economia migrada, perquè som molt migrats, no tenim, no som rics, no som pagesos forts, m'entens? El Jaume Marxant sempre em deia que érem un poble de bandolers i lladres de camí ral, m'entens? Això ho deia el Jaume Marxant.
1: I teixidors.
0: Bueno, llavors, a veure, tot això són anècdotes, no? Però et vull dir-te que la geografia i la topografia et condiciona totalment. Fotre un carrer a Sant Feliu és un via crucis, tu, i val 10 vegades més que no un carrer a Palau. M'entens? Això són faves contades, Àngel.
1: Jo recordo molt que quan jugava a futbol, que van fer el camp de futbol nou, que van necessitar unes màquines japoneses que feien servir per fer la carretera de Sant Miquel del Fai aquelles hores, doncs havien d'anar gratant la roca i amb un dia d'aquells vam anar a jugar a futbol a Palau i van dir, mira, han eixamplat el camp. Aquell en va, l'han tirat més cap enrere i el camp ja és més gran, perquè tot és pla allà.
0: Clar. I a Sant Feliu, el primer camp que hi va haver-hi aquí, se jugava futbol a través.
1: Sí.
0: A través.
1: Sí.
0: Llavors el van allargar en forma, sentit longitudinal, i vam tingué un camp de futbol reglamentari.
1: Era tan petit.
0: I les pistes de tennis no estan encarades a est i a oest, m'entens? Sinó que es desvia. Yeah. Per què? Perquè la topografia no dona més de si.
1: I la piscina l'hem hagut de fer a Solanes.
0: A Solanes, clar. Som el que som. Tenim el que
1: aquest
0: tenim.
1: Camp de futbol que dius, quan s'acaben de mig camp, semblava un penal, allò.
0: Escolta, sí.
2: Podia xutar directe a porta, oi? Sí, sí. Doncs...
1: El problema que hi ha ara amb l'espai és que, de cop i volta, han crescut molt els cotxes, diguéssim, tothom té cotxe, i hi ha una manca d'aparcament.
0: Clar, sí.
1: Tu, en aquest llibre, ja hi ha dos resums d'uns articles que vas escriure a la revista La Pinya, també n'hem tret un apartat que, mira, per casualitat, estem parlant dels aparcaments, d'un aparcament que es va voler fer a Sant Feliu. Ara la Maria i la Rosita ens llegiran l'article aquest.
3: L'alcalde Joan Fernández i el regidor d'obres Antoni Falqués van presentar el projecte de construir un pàrquing subterrani de 150 places al carrer Ensems Clavé, que aniria acompanyat de la pavimentació del carrer. L'aparcament tindria dos nivells, 72 i 78 places respectivament. L'accés de vehicle seria davant del bògit i hi hauria també un accés exclusiu per a vianants. Es preveien serveis com lavabos i una fossa de bombers. El cost superava els 200 milions de pessetes i el finançament dependria de la venda anticipada de places a 1.400.000 pessetes cadascuna. Déu-n'hi-do. El projecte només tiraria endavant si es venien almenys 100 places. Data límit per formalitzar-lo, 15 de setembre del 92. Es preveia que l'obra estigués acabada a l'estiu de 1993. El projecte implicava una transformació urbanística. El carrer Ensel Clavé es convertiria en un passeig amb voreres amples, arbres i aparcaments en superfície per només 20 cotxes, en lloc dels 50 actuals.
4: Punts positius, però solució a la manca d'aparcament. L'Ajuntament insistia que era una necessitat urgent a Sant Feliu. Millora urbanística, el carrer Ensel Clavé es convertiria en un passeig amb voreres amples i herbat, guanyant qualitat de vida pels vianants. Infraestructura moderna, disposaria de serveis, lavabos, fosa de bombers, accés exclusiu per a vianants, cosa que els feia més complet. Finançament compartit. L'obra no depenia de grans crèdits municipals, sinó de la col·laboració veïnal. Compra de places. Punts negatius. Contres i dubtes. El cost pels veïns, el preu de les places, de 1,35 a 1,62 de milions de pessetes, més IVA. Podia ser una barrera important per moltes famílies. Dependència absoluta de les vendes. Si no es venien prou places, mínim 100, el projecte quedava aturat. Reducció de l'aparcament a superfície de 50 a només 20 places, de manera que la pressió a curt termini podia augmentar. Incertesa sobre la viabilitat i el to dels articles transmitia que tot estava condicionat i que no hi havien garanties reals que l'obra es fes.
3: En conjunt, a La Pinya es percebia una barreja d'il·lusió i prudència. Es reconeixia que el projecte podia transformar el centre del poble i resoldre problemes crònics de trànsit, però també hi havia el risc que fos massa car i poc assumible pels veïns i quedés en paper mullat. Això és el que tenim, de moment.
1: Aviam, Joan, en aquell llibre hi ha una sèrie de sants, fotografies, ara...
0: Sí.
1: Amb una, parla del centre del món. On és el centre del món?
0: Bueno, el centre del món, cada un té un centre. En Gaudí sempre el tenia a Perpinyà. Ai, en Dalí.
1: Dalí.
0: A Perpinyà. Mm-hmm. Per mi el centre del món és aquest banc. Jo hi he passat hores i hores i encara hi vaig. Soc dels pocs que hi vaig. Conec a tots els negres i paquistanistes del Pla de l'Os. Els conec a tots. Sempre hi soc, aquell banc. I en aquí és... Ara ja no soc fumador, però havia sigut molt fumador.
1: I... Home, teníeu un estanc?
0: Sí, jo, clar, però bueno, a part de l'estanc... Sí, jo era la ruïna. Era la ruïna perquè de tot, no? I en aquest punt és on es pot fumar un cigarre, va, més bé. Perquè sempre crema. S'estableix una corrent d'aire, eh? que ve...
1: La que ve del Vallès, sud, la que ve del Vallès i la que ve de muntanya.
0: De Can Torra, allà, no? I llavors fa que aquest cigar sempre crema, saps? I això m'encantava a mi, però sempre soc jo en aquest banc. I clar, jo sóc de la banderia, i la banderia, vull dir, aquesta plaça, hi havíem jugat a bales, a cavall fort, que llavors en deia Memo, oi?
1: Memo.
0: Memo.
2: La burra.
0: Memo. La burra.
1: Però Memo també. Memo també.
0: Era saltar. I bueno, clar, aquesta plaça era la plaça del barri. Llavors, una actuació de l'Ajuntament va convertir la plaça del barri en la plaça de Cantalet. I llavors ens vam quedar tots que no teníem plaça, i aquella plaça es va convertir en una plaça on hi anaven a prendre cafè els senyors de Can Torra, que allà vaig descobrir qui era Rimsky-Korsakov, perquè el debat intel·lectual era molt fort, m'entens? Mentre que el Lluís de Can Baió, amb la granota aquella que portava, deia, per favor, senyora Ribalta, em deixarà passar, i la va agafar, l'apartava la cadira i passava per allà. Diu, és que aquí tinc un dret jo. I llavors, què s'ha convertit allò? En un pixador de gossos. Si tu vas per sota, veuràs allò que fot una pudor que no s'aguanta, una font que no val res. S'ha convertit aquell espai a base de bé. I a través de les reivindicacions dels marxants, dels de Can Baió, una mica meva, no sé quin consistori va ser, i va posar-hi dos banquets en allà. Sort en tenim, perquè si has anat a la plaça, si no ets assedegat, no pots assentar-te. Has d'anar al bar. Jo, que no tinc, de vegades no tinc set, en tinc que sentar-me en el banc. Agafa'm la ironia, m'entens? Però vull dir, és això, el centre del món és aquest, no? I he volgut explicar una
5: món,
0: cosa...
5: Del teu món.
0: Del meu món, naturalment, no. Segur que el teu món està a Ciutadella.
5: Sí, senyor.
0: Ah,
5: veus. L'has endevinat.
1: I per Sant Joan, si pot ser.
0: Per Sant Joan? No, per Sant Joan no hi va mai, a Joaneda.
5: Sí, no fallo mai. Aquest any he fallat. Per culpa... De l'esquena.
2: Ai.
1: És que el Joaneda ja se'ns no ja està fent gran.
5: Sí, tots ens hi fem.
0: No, Joaneda és un xaval. Està
5: sí,
0: fent
5: ja, tot. Sí.
0: Un bueno, una mica és això, no? Vull dir, com explico aquestes coses. I allà hi tenia tertúlia, hi havia sempre el Pepe Menziu, jo, Jaume Marxant. I com que jo hi freqüentava tant, home, jo soc de Can Fidué, tu. Llavors vaig anar a viure al carrer Tomàs Borrell. Ara foto una casa allà davant, tu, allà a Can Prat, vull dir, més veí del Pla de l'Os que jo, em sembla que ja no hi ha ningú més, no? I a les tertúlies que fotia amb el Menziu i amb el Marxant, les anècdotes que explicaven eren... Bueno, brutals. Allà s'explicava tot.
1: Quins són els moments que els ajuntaments de Sant Feliu han desaprofitat per poder fer canvis reals que haguessin fet funcionar bé el poble?
0: No s'ha de buscar ni moments ni ajuntaments. Cada un ha fet el que ha pogut, amb bona fe o amb mala fe, amb circumstàncies. Pensa que ara hi ha un pressupost de 6 milions d'euros, em sembla que són, no? En temps del teu pare no hi havia ni un ral. En temps de l'Àngel, m'entens?
1: En temps del meu pare, el pare explicava que havien hagut de fer uns plans per canviar una bombeta.
0: Per canviar una bombeta, clar. Vol dir que, a veure, tot és circumstancial. I cada ajuntament pot fer més i pot fer menys. Es tracta de consensuar temes i de veure què fem i de que els temes no siguin partidistes. El tema de l'aparcament, no et pensis que és de Sant Feliu. El tema de l'aparcament el trobaràs a Sevilla i el trobaràs a Logroño.
5: I a Barcelona.
0: I a Barcelona, i a tot arreu. La gran contradicció que té la persona humana és que naixem i hem d'anar amb cotxe de la clínica a casa. I com ens morim, hem d'agafar el cotxe de mort perquè ens foten al cementiri. És a dir, que la primera cosa i l'última és anar amb cotxe.
5: El problema està que molta gent agafa el cotxe per anar al lavabo.
0: Per anar al lavabo, correcte. A part de la cultura, però això és cultura, això és la cultura de tot, no? Però a part d'això, la cosa intrínseca és que hem d'afrontar el problema de l'aparcament. Com ho fem? Perquè aquí ningú afronta res, ningú diu res. Hi ha aquesta proposta que ha llegit la Rosita, que em sembla molt vàlida, ja la coneixia. Antigament, em sembla que encara en tenia un altre, el Ton, que volia fer un aparcament a la plaça.
1: Es van fer uns tocs veure... Sí.
0: El Ton era un tio amb molta visió. El Ton Falqués tenia molta visió de la cosa, m'entens? El que passa que moltes vegades no estava acompanyat per equips bons i no li sortien els temes. Però digue'm quina hi ha, de tots els consistoris que teniu, i la pregunta la faig a vosaltres, la podeu contestar tant vosaltres com jo, perquè sou uns ciutadans. Digueu-me una proposta per l'aparcament dels últims consistoris. D'aquest consistori hi ha proposta d'aparcament? En coneixeu cap?
1: Bueno, no. El Pere va fer...
0: No, et dic d'aquest, de l'actual. Del Pere Pla de Vall va fer aquell aparcament d'allà.
1: I, i el del Condis?
0: Bueno, el del Condis ja en parlarem. No, no en parlem del solar del Condis, m'entens? Perquè hi estic afectat jo, hi estàs afectat tu, i és un altre problema. Però vull dir-te, a veure, el solar del Condis té molt potencial, i això s'està inclòs dintre un peri, que en diem peri centre-sud, que es té a desenvolupar. Però fot 43 anys, 43, em sembla, no el recordo, si són 43 o 43, que estem esperant que algun ajuntament digui alguna paraula contra el peri centre-sud. Què en fotrem de les fàbriques? Què en fotrem de Can Comas? Què en farem dels Horts del Viver?
1: De Can Roca.
0: De Can Roca, en fi, de lo que vulguis.
1: De
0: veure, però és que lo bo és que, lo bo és
1: de Can Vallcorba.
0: Ni se'n parla, ni se'n vol parlar, ni se'n sap parlar, ni es tenen propostes. Llavors vivim amb un magma de vida.
1: Bueno, és una mica allò que et deia, si tot el que faltés sobrés, aniria molt més bé.
0: Ja. No, a veure, que recursos no n'hi han mai. Sempre en falten, perquè sempre en falten, a tots els àmbits, i més amb una població que en 40 anys s'ha multiplicat, hem passat de 3.000 a 6.000.
1: Sí.
0: M'entens? Les necessitats ja tornen a créixer més. Ja necessitem més escoles, més sanitat, més de tot, m'entens? Bueno, però parlem-ne. Els debats dels partits polítics, el que han de fer és presentar-se, i en vez de presentar de que fotrem majorets i places i coses, parlem de les coses que realment ens interessa. Què passa amb la infraestructura del poble? A veure, on és el cinturó nord? Què s'ha fet? Com es farà? Com se pensa fer? El cinturó nord és un cinturó que uneix el barri de Santo Domingo amb les escoles, sense passar pel centre. Vol dir que seria una via de congestió...
1: Allà a l'Era Nova.
0: Per l'Era Nova, correcte. Per davant de la casa d'en Joan Flaquer, perquè ens entenguem.
1: Sí.
0: El situeu, no? No s'ha fet res.
5: El desvio ja està fet. Passen per casa.
0: Escolta, sí.
5: Passen per casa.
0: Passen
1: No, és un altre.
5: Ah, és un altre.
1: Aquest teu és el desvio sud.
0: No. Aquest és el desvio que paga la Generalitat. Aquest desvio a Sant Feliu, en el trànsit, ens resol poca cosa. Ens treu volumen de cotxes que passen. Però la mobilitat de Sant Feliu no és aquesta. Parlem d'aquest desvio. O sigui, aquest no s'ha fet. Perquè ens entenguem. La connexió...
1: La variant.
0: Deixem-la estar. Aquesta treu-la. Treu-la de l'equació. Aquesta treu-la. Ja l'hi posarem després. Parlo de l'estructura interna. El torrent de l'Escletxa que va de la plaça... A Cala Cana no està feta. A Figueretes, el tros que va des de Bonvic-Jo fins a Bonviu el Joaneda, aquell tros no està fet. El carrer Sant Sebastià no està fet. Vol dir que... Ja ara no me'n recordo més, perquè, clar, vinc aquí de memòria, no? Però vull dir-te que, clar, què es pensa fer en tot això? Com se pensa actuar?
3: Per què creus que cap govern municipal aborda aquests problemes? No serà perquè la gent prefereix coses més vistoses i verbenes, i l'important no treu vots?
0: Bueno, probablement sigui això, però també per la falta de diners. I l'altra cosa, que, per exemple, a Figueretes, que és una zona Bonvic-Jo, en Joaneda i el Cesc Garriga, tres dels que estem aquí vivim en la mateixa zona, per actuar sobre 4 hectàrees em sembla que som 47 propietaris. Clar, posar amb solfa a 47 propietaris, tu saps el que costa. I es necessita gent amb molta empenta i que coneixi el territori. Si no hi ha empenta ni es coneix el territori, què vols anar a fer?
4: Sí, i em fa l'efecte que falla el conèixer els territoris. Bueno. Tots els ajuntaments són gent que poder no han aprofitat el conèixer i llavors no es poden...
0: Jo no jutjo, m'entens? Vull dir, poso els temes a on són. Mm. Però és que el bo és que no se'n parla. Perquè, per exemple, tornem a Figueretes, que vius tu, el Cesc i jo, tres elements d'aquí, el 50% vivim a tocar un de l'altre. Hi ha una sentència, perquè, bueno, allà penseu que hi hem dedicat esforços durant 40 anys. Hi hem dedicat tota classe d'esforços. Jo me n'he cansat tant i estic tan avorrit que he abandonat. Punto. Jo. Però un segon. Bueno, escolta, és que potser m'enterraran, Vull dir, vaig començar amb l'avi del Verdaguer, que estan aquí. Ara potser haurà d'anar aquest nano amb el meu net a fotre Figueretes, m'entens? Punto.
1: Al tanto que en el llibre hi ha, espera, no, no, una foto moment. Del teu...
0: Sí.
1: Del teu nínxol.
0: Bueno, exactament, sí. Bueno, no. Escolta, no, tornem a aquest tema, que m'interessa. Això s'han fet molts esforços, i no els he fet jo. Els ha fotut el Toni Verdaguer, els ha fotut el Joan Fernández, els ha fotut el Pere Pladevall, els ha fotut molt gent. I llavors hi ha un veí que ens va fotre una... va posar un contenciós a l'Ajuntament, perquè ell volia defensar els seus drets, i sí, sí, va posar un contenciós amb tots els, amb tota la legitimitat d'aquest món defensant els seus interessos. Molt bé. I el jutge va jutjar aquello. I va dir, punt 1. Hi havia 4 punts a tocar. Fixeu-vos bé que estem parlant de la reparcel·lació, que ja ho teníem reparcel·lat. Punt 1. Té la raó l'Ajuntament. De lo que va dir el jutge. Punt 2. Heu de fer un projecte d'urbanització. I el punt 3 i el 4 ja no el resol, amb sentència, perquè si no teniu fet el 2 ja no parlem ni del 3 ni del 4. Per tant, el jutge recomanava a l'Ajuntament de Sant Feliu que tiri endavant el projecte d'urbanització d'aquella zona. D'això fa 2-3 anys. S'ha fet alguna cosa?
5: I fa 40 anys que se'n parla.
0: Oh, bueno, no. Bueno, però això és recent. Això és recent, no? Clar, i com aquest tema, te'n podria anar enumerant tot, perquè jo... Per desgràcia, per va o per bé, el territori me'l conec una mica, una mica.
1: Si aquest jutge hagués sigut com el teu avi, hagués sigut d'una altra manera.
0: Sí, o també si hagués sigut com el Pere de Cana Rossa, que li vaig dir, collons, Pere, si això és d'aquí no t'ho haguessis vengut. Diu, Joan, si això el meu pare no s'ho hagués vengut, avui dia ja estaria tot urbanitzat. És una altra manera d'entendre les coses.
5: Bé. És el que hi ha.
0: És el que hi ha, és el sí. que hi ha. Som més això, no? Bueno, ja està.
1: En aquí parles també de que tu amb una candidatura t'hi vas involucrar.
0: Sí. Que... Amb el Pere. És que, a veure, el Pere i jo som molt amics.
1: Sou del mateix barri, de jugàveu plegats.
0: De tot, i sé totes les anècdotes d'ell. Les sé totes, encara que ell me les negui, eh? La del Sant Crist, el dia que es va emprenyar i va treure el Sant Crist de la calaixera del seu pare amb un atac de marxisme, ell sempre la nega. Ell sempre me la nega. No, que això, Joan, és veritat, això t'ho inventes. No, Pere, que això és veritat, ara no m'emprenyis. Vol dir que tot. I vaig anar a Pineda i li segueixo tot. I de tot. I m'hi vaig implicar amb la seva candidatura i vaig contribuir i vaig fotre aquella campanya 4 més tu...
2: 5.
0: 5.
2: Bueno,
0: i llavors, la gent es pensava que perquè jo estava amb el Pere 5 que el Pere m'havia de fotre favors. I la gent va començar a xerrar. I va dir, això no m'agrada. Això no m'agrada com va i tot. I vaig marxar. O sigui, vam estar el Pere i jo... Quants anys va estar el Pere de l'Ajuntament? 7, 8, 10, 11, 12? Vam estar 13 anys que només ens dèiem adéu.
2: No.
0: No ens vam enraonar mai.
1: 13 anys.
0: Ja. 13, és igual. Em vaig separar d'ell.
2: Exacte.
0: Ni ens dèiem adéu i punto. I punto. I inclús dic una cosa, i ho confesso, no el vaig votar mai. Durant aquests 3 anys va fotre el Pere unes golejades immenses. La primera la va guanyar per majoria absoluta i la segona i la tercera en va guanyar baix, però no el vaig votar mai. Això ho sap ell, sí. Perquè estava emprenyat amb ell perquè fotia les coses de la seva manera. I el Pere, et dic una cosa, coneix molt bé el territori. Serà com és i fot les seves coses, però el territori el coneix.
1: I és un animal polític, eh?
5: Mai. El Pere no delegava mai. Jo li deia que era l'Espírit Sant.
0: Però ara ja entraríem amb un tema molt personal i de tot, no? Però el Pere, vull dir, urbanísticament, Sant Feliu el coneix molt bé i sap el que es té que fer. Altra cosa és que llavors foti el que vol, perquè sempre et dona la raó. Però llavors fot el que vol.
1: Bueno, això els polítics ho fan molt.
0: Però vull dir, a veure, a mi la gent deia que el Pere no em va donar mai a mi cap obra. Al contrari, a Can Prat, aquella obra que es deia que foto davant de Can Talet, me la va bloquejar ell. Me la va bloquejar per un tema. I vaig dir, sí, doncs a partir d'ara no fotré aquesta obra mentre tu siguis alcalde. I me'n vaig anar per un altre cantó. Vol dir que va, això que mica ara d'ell, ens parlem molt i no hi ha cap cosa de tot. Però vull dir, el Pere és un animal polític, home. Però el tema urbanístic el coneix. I prova està que ell engegava moltes coses. De vegades no tenia calés, de vegades no de tot. Ho embolicava i tot, però tirava endavant. Tenia una forma de fer. Perquè una cosa, el Pere creia en el futur imperfecte. Mentre que hi ha polítics que volen el futur perfecte. I el futur perfecte no existeix.
1: Bueno, és que el futur dels polítics són 4 anys, les properes eleccions.
0: Bueno, això és com vivia, com vivia l'Àngel, el teu pare d'Arcalde, que deia, Àngel, cony, demà començo, eh? I deia, va, comença, ja portaré els planos. Deia, doncs, bueno, comencem.
1: Bueno, és clar, és una altra època.
0: Era una altra època. Va, però vull dir, a veure...
1: Ja no hi havia eleccions.
0: Clar. No, vull dir, tenim molts anys.
1: Sí, masses.
0: Vinga, va, més coses, tu. Àngel.
1: Que, tu, ara...
0: Digue'm.
1: Com veus el futur del poble?
0: Bé, immillorable.
3: Oi, no anem bé, no comencem bé.
0: Immillorable? Home, has de ser optimista, no? Tu, jo l'estimo molt, al poble, i crec que hem d'anar endavant. Tothom hi ha de posar-hi el seu esforç, tothom hi ha de contribuir-ho, però bueno, no podem ser pessimistes, perquè en pessimistes què fotrem? Llavors, és que no ens queda altre remei. Hem de ser optimistes i treballant. Mira,
5: hi ha coses que és molt difícil d'acceptar-ho.
0: Sí.
5: Seria molt millor arreglar carrers que estan un desastre que tocar la plaça.
0: Sí. Però a veure, el futur del
5: perquè
0: poble...
5: Perquè l'has de tocar a la plaça, ja
0: escolta,
5: està.
0: Escolta, un moment. Però és que el futur del poble no tots són totxos. Aquí hi ha la Rosita, que jo sempre dic una cosa, que els hauríem de fotre un carrer. Jo sempre dic una cosa, carrer dels Canet, amb el Tanet, amb ell i amb el seu nano.
1: Sí, sí.
0: Perquè porten, cada any foten teatre, que ja són els líders de Catalunya.
5: I la tòmbola.
0: I la tòmbola, i bueno, és igual, i tot, foten mil coses. Però s'impliquen fins al capdamunt. I endavant. I cada any foten el recital més bo. El Cesc, el museu, com el porta? És la flor i nata dels museus de la comarca. Vol dir que s'implica per un altre camí. Tothom s'ha d'implicar amb el seu camí.
1: Sí.
0: El que passa que de vegades hi ha talossos que es foten a l'Ajuntament que volen arreglar això i no saben arreglar res, ni a casa seva. M'entens? Llavors volen arreglar les cases dels altres. Però clar, què has fotut tu? Quin és el teu currículum? Què dius?
5: Avui és un programa de vivències molt polítiques, eh?
0: No, però és la realitat.
3: La vida és política.
0: La vida és política, ja. I l'urbanisme és polític, i els carrers són polítics.
1: Ja. Aviam, Joan, ara t'has explicat molt bé, però aviam, el Cesc Garriga, com ho veus tot això?
2: Jo ja us he dit que el llibre aquest té dues parts, diguéssim, una part objectiva i una part, diguéssim, emocional, que és la part política que acaba d'explicar ell. Llavors, tot és vàlid, i una cosa sense l'altra no funciona. En el fons, qui fa les coses? La gent. I la gent funcionant com funcionem. Vull dir que el fet de que ell s'embali i s'emociona i s'aixeca de la cadira gairebé, doncs no és cap cosa, no és cap demèrit.
1: Home, això es nota en el llibre, quan el llegeixes i veus les...
2: Sí, emocions. Sí. No, però està molt bé, aquest llibre està molt bé. Està bé, tant des del punt de vista descriptiu com des del punt de vista, diguéssim, de futur, de valoració de lo que tenim, de lo que hem fet, si ho hem fet bé o malament, i coses que s'haurien d'empènyer. I jo penso que d'aquest llibre alguns dels que estan a l'Ajuntament haurien de prendre nota i començar a posar fil a l'agulla amb alguna cosa d'aquestes.
6: Si haurem de regalar el llibre.
0: Totalment d'acord.
2: No, perquè el problema és que encara que els regalis no el llegeixen.
0: Escolta una cosa. Un em va dir, home, a veure quin dia portes el llibre a la biblioteca, que així no l'he de comprar.
2: Això sí. Nosaltres al museu hem fet diversos llibres i més d'una vegada m'han dit m'agrada molt com ho has explicat perquè així ja no caldrà llegir i coses d'aquestes.
0: Escolta una cosa, dona'm l'audiència. Tornant al tema de l'aparcament, a veure si es posa a l'aparcament del Ton, del Tom Folquers, quina capacitat heu dit que tenia?
3: 70. 72, 78,
0: bueno,
3: més o menys.
0: La meva filla...
1: No, 150. 72, escolta, eren dos pisos.
3: Sí, escolta, 72 més 78.
0: La meva filla, Mireia, que és arquitecta, té, no un avantprojecte, però sí uns croquis i unes distribucions, no arriba a la categoria d'avantprojecte, però sí unes idees i uns estudis previs que fotran un aparcament de 500 cotxes al mig del poble.
3: Sota la plaça?
0: No dic el pop. Hasta aquí puedo llegar, que deia el Boye. M'entens? Però, clar, sortim, ensenyem cartes.
5: Com deia aquell, aquí he venit a hablar de mi libro.
0: Aquí he venit a hablar de mi libro.
5: De mi libro.
0: No d'aparcamientos. Vol dir que, bueno, movem-se i discutim temes.
1: Sí.
0: I posem cartes sobre la taula. Però, bueno, ensenyem cartes.
5: Digue'ns alguna cosa, d'on seria això?
0: No. Ara no, ara he vingut a parlar del llibre.
2: En el llibre hi ha una frase molt bona que diu parles d'algú i diu, ho ha fet bé o malament, allò sí que diu, no, ni ha aprovat ni ha suspès, és no presentat, que és el pitjor de tot.
0: Sí, sí.
2: Clar, és el pitjor de tot. Vull dir, en el fons el que estàs dient és això.
0: És això.
2: Els polítics no es presenten,
0: no es presenten
2: a la línia de batalla. Que
0: no es presenten.
1: Clar, si bueno, no fas res, no t'equivocaràs mai.
0: A veure, habitatges per la gent jove, això ho diuen a Castellterçol, a Mollet, a Salamanca i a Huelva.
5: I no parlem del canvi climàtic.
0: I del canvi climàtic.
5: Perquè hem tingut sort aquest any. Perquè la quantitat d'incendis que hi ha hagut és horrorós. Aquí jo me'n recordo del 94, que se'n cremava la casa ja, eh?
0: Sí.
5: I jo vaig parlar, no diria com, però vaig dir, faré responsable a vosaltres, els hi vaig dir.
0: Sí.
5: Perquè, és clar, és fàcil dir, aquests senyors tenen aquestes parcel·les, les han de netejar, i s'envia a una instància i se'ls diu, si no ho feu, ho farà l'Ajuntament, d'aquí dos mesos us cobrarem. I ja està. Això ho fan a Vigues i Riells. I estan les parcel·les precioses.
2: Bueno, no parlem de Vigues i Riells, que jo tinc experiències amb l'Ajuntament de Vigues i també és per,
5: bueno, tot,
2: per treure't el barret, diguem-ho així.
5: Sí, bueno, passa, de tot passa tot arreu.
6: Vols salvar-te'l ben bé, ens
1: ara sembla,
2: posar-te'l fins a les orelles.
1: Ara sembla, Joan, que la variant per fi es fa.
0: Sí, sí.
1: Com implica... Com,
2: la
1: com...
2: fan.
1: La fan.
0: La fan.
2: No la gent de Sant Feliu, eh?
0: La fan.
2: Ens la fan.
0: La fan.
1: Home, esclar...
6: Perquè la fan. És una cosa d'envergadura,
1: bueno,
6: no?
1: Però això afectarà molt, no, poble?
0: No, a veure, ens traurà... Ens traurà,
6: ja ho ha dit abans.
0: Ens traurà la mobilitat de fora, la que ve de Castellterçol...
6: Sant Quirze.
0: A Sant Quirze. Ens traurà aquesta mobilitat.
5: Que no es paren mai.
0: Que no es passen. Els passavolants, no de tot, no? Abans paraven a comprar llangonisses. Però ara ja no. Aniran al Condis, com es diu aquest de Caldes, que hi ha aquí a la rotonda, els supermercats, sí, i compraran allà. De totes maneres, hi ha un personatge que no diré qui és, però molt important, que em va dir, vigila que Sant Feliu ara no sigui o no hagi de canviar el nom. Dic, què vols dir amb això? Diu que si foteu aquesta variant, que no s'hagi de dir Codines de Can d'Asnos. Dic, què vols dir? No ho entenc, això és d'aquí. I diu, que no sigui com Can d'Asnos. Coneixeu Can d'Asnos?
1: No.
0: Can d'Asnos era un poble que hi havia, Can d'Asnos i Bujaralós, de Lleida, Saragossa, per la Nacional Antiga. Can d'Asnos era un poble on hi havia un tràfic total i la gent esperava allà tot. I tu passaves per allà i deies, ostres, quin poble més maco, quin poble, sí que hi ha moviment, i veies camioners...
1: Té vida.
0: I diu, com van fer l'autopistes, i tu passes ara per Can d'Asnos, és com un poble de l'oeste. Només es veu allà el xerif i no es veu ningú més, perquè l'han canviat. I diu, a Sant Feliu, si no sou capaços de transformar el futur, la vostra indústria, la vostra manera de ser, poder haureu de canviar el nom i que en diguin Codines de Can d'Asnos. I és un personatge molt important, molt implicat amb la variant, que sap el que diu i que no vull anomenar.
5: Però és que avui en dia no es para ningú a comprar res aquí.
0: Ja,
5: no es para,
0: bueno,
5: passen a tot.
0: Bueno, però vull dir, a veure, si vas... Llavors potser serà un poble com això, no? Que no
5: normal,
0: hi haurà gent. Normal, bueno, potser no hi haurà gent.
1: Bueno,
0: no hi haurà moviment. Però ja ens convé, també, perquè... Perquè, bueno... Oh.
2: A veure, la circulació, aquesta rodada que va a Mollà, si no passa...
0: Millor.
2: Cuidado, ens allibera la carretera.
0: Ens allibera la carretera.
5: A Caldes no passa res.
0: Ens allibera la carretera.
2: Ara, jo insisteixo en el que ha dit ell. Vull dir, això reduirà volum de circulació per dintre el poble, però no està solucionant la circulació interna del poble, que s'ha de reconèixer que és complicada, però se li ha de donar una solució.
0: Una solució. Llavors us vull fer ara dues coses. Primer, una gran avantatge secundària és que el no passar cotxes pel carrer Santa Cruz, les fatxades estaran més netes, perquè només foten tots els cotxes, ho heu vist, que més tant tenen que pintar.
2: Sí,
0: tot,
6: però passen
0: i la segona, us recomano que aneu a visitar Arbúcies. Coneixeu Arbúcies, el poble?
2: Sí.
0: Bueno, doncs Arbúcies és una mica la problemàtica que una mica com a Sant Feliu. Abans el tràfic passava per dintre Arbúcies, van fer la variant, no? Però llavors Arbúcies, què han fet? De la carretera antiga l'han convertida en un passeig amb arbrat, amb un aparcament amb bateries en paral·lel. Això fa molt temps que hi ha barallat, potser us estic parlant de 20 o 30 anys enrere. Hi havia el primer alcalde de la CUP que hi havia aquí a Catalunya, era d'Arbúcies. M'entens? Que va fotre un referèndum per expropiar el forn del seu tio allà al pont.
1: Yeah.
0: I llavors va redesviar el trànsit pel carrer darrere. Vol dir que s'obrirà una finestra d'oportunitats amb la nova variant.
1: Bueno, ja ens està dient que ja s'està acabant el temps.
0: Molt bé.
1: Escolta, si no, un altre dia ho podem continuar, si et sembla. Quan treguis el segon llibre,
0: ui,
1: Joan.
0: No, el segon no, ja d'anar aquí, ja ho llegiràs.
2: Va, jo...
5: Obriríem una altra calaixera.
2: A veure, aquell llibre posa pressió, però l'últim capítol és bestial. Quan explica que el nivell el feien amb un porró a sobre de la filada de totxo, és acollonant. Veien si la filada l'havien posada recta o no.
7: Déu-n'hi-do.
2: Vull dir que...
4: Acabem aquí, Àngel.
1: Acabem aquí.
4: Sí.
1: Com ha anat la festa major, tots plegats?
4: Bé.
1: Hem quedat...
5: Ja tenim la carbassa, no?
2: Sí, la carbassa.
5: No parem, això és molt important.
2: Ah, i tant, la carbassa ens la donaran. Sí. Que no vigilem.
0: Que estem fora on, ja.
7: No, encara estem connectats.
1: Encara tenim un minut per despedir-nos.
4: Moltes gràcies.
1: Vols dir alguna cosa més?
0: No. Sempre que em necessitis, vindré, Àngel.
1: Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Francesc.
5: Molt interessant.
2: Hi ha una altra anècdota en el llibre, al final de tot, que és molt bona, que diu que l'arquitecte del cementiri de Sant Feliu...
1: Sí.
2: Resulta que és un tio que és l'arquitecte del Liceu,
4: sí,
2: i l'arquitecte del frenopàtic de Sant Boi.
4: Sí.
2: Vull dir que, d'alguna manera, aquest home ja va veure de què anava la cosa.
1: Molt bé, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies per venir.
1: Vagi bé.
4: Bona nit i fins la pròxima.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Admira.

0: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules, només dius paraules que no et diuen res.
0: Aquest és el programa número 209, sisè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 24 de març de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 13è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Segons aquest costumari del folclorista Joan Amades, el 24 de març cau dins del període de Quaresma i forma part dels dies en què el calendari popular encara està molt marcat per les pràctiques religioses i pels presagis del temps de primavera. El llibre segueix tot l'any dia per dia i recull creences, dites i costums tradicionals dels països catalans. Al voltant d'aquesta data, Amades comenta sobretot creences meteorològiques i observacions del temps, molt habituals a finals d'hivern i inicis de la primavera. Es creia que el temps d'aquests dies podia predir com seria la primavera i part de l'estiu. També s'esmenten refranys populars relacionats amb el temps i el camp, perquè el març era un mes clau per l'agricultura. El vent, la pluja o les gelades eren determinants per als conreus. Un exemple de dita que Amades recull dins aquest període de març és «març marceja i abril abrileja». Aquesta expressió indica que el mes de març és encara inestable i fred, mentre que l'abril comença a portar el temps més suau de la primavera. Fet aquest repàs al costumari Joan Amades, com cada dimarts ens trobem aquí amb el Pau Ibarz, els Pius i Busques. Molt bona nit, Pau.
2: Bona nit.
0: Què tal?
2: Bé, sí? Aquí sobre la botzina avui.
0: Sí, sí, avui sobre la botzina amb el... encara el cos, eh? Perquè sí. La pujadeta és dura.
2: És durilla, se la fas corrent, sobretot.
0: Anna, què tal?
3: Hola, bona nit.
0: Molt bona nit.
3: Bé.
0: Com va?
3: Bé, mira.
0: L'inici de primavera, bé?
3: Bueno, primavera hi ha un fred que pela, eh?
0: Sí, la nit fa fred, la nit fa fred. De dia,
3: fa fred.
0: De dia el solet encara, però...
3: A més que han dit que passarà la propera setmana, que, sí, farà, ara, que baixarà la temperatura.
0: Dies, els propers dies encara tornarà a baixar de nit, bueno. Però realment tenim aigua per donar i per vendre el Pirineu.
3: No, vull dir, escolta, que no falti, que no falti.
0: Quan s'hi ha de desfer, allò tenim tres pantans més, com a mínim.
3: Que no faltin.
0: I, com sempre, el Pau i la Gemma, que portaran el seu granet de sorra per poder portar a terme tot aquest programa. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres com cada dimarts. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Llavors, sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
4: Hola a tothom, a la secció d'avui vinc a explicar diversos fets que han succeït un dia com avui, per tant, un 24 de març. I comencem parlant, segons la tradició, un dia com avui van néixer un dels bessons més importants de la història, els bessons Ròmul i Rem, figures llegendàries considerades els fundadors de Roma. La seva història barreja mite i història, i és una de les més conegudes de l'antiguitat. Segons la tradició, els bessons eren fills de Rea Sílvia, una sacerdotessa, i del déu Mart. El seu oncle, el rei Amuli, temia que els nens li prenguessin el tron, i per això van ordenar que fossin abandonats al riu Tíber. Però el destí tenia altres plans. El corrent els va deixar a la vora del riu, on una jove els va trobar i els va alletar, protegint-los, fins que un pastor anomenat Faustul els va recollir i criar com els seus fills. Amb el temps, Ròmul i Rem van descobrir el seu origen noble i van decidir tornar a venjar-se. Van derrotar el rei Amuli i van restituir el seu avi al tron. Després d'això, van decidir fundar una nova ciutat al lloc on havien estat salvats de petits, a la riba del Tíber. Però aquí comença el conflicte. Els dos germans no es posaven d'acord sobre quin dels dos havia de governar ni sobre el lloc exacte de la fundació. Van decidir consultar els déus mitjançant presagis, però cadascun interpretava els senyals al favor seu. La tensió va anar creixent fins que, enmig d'una discussió, Ròmul va acabar matant a Rem. Ròmul es va convertir així en el primer rei i fundador de la ciutat, que va anomenar Roma. A partir d'aquí, Ròmul va començar a organitzar la ciutat, va crear institucions, va acollir població d'altres llocs i va establir les bases del que acabaria sent una gran potència. Si avancem amb el temps, el 24 de març de 1882, el científic alemany Robert Koch feia un anunci que marcaria un abans i un després en la medicina. Havia identificat el bacteri responsable de la tuberculosi. Fins aquell moment, la tuberculosi, coneguda també com la peste blanca, era una de les malalties més mortals del món. Es transmetia fàcilment i podia afectar els pulmons, debilitant lentament els malalts fins a la mort. Durant segles, ningú no entenia realment què la causava, i això feia molt difícil combatre-la. El descobriment de Koch va canviar completament aquesta situació. Per primera vegada es demostrava que una malaltia tan devastadora tenia un origen concret, un bacteri. Això obria la porta a nous mètodes de diagnosi, de prevenció i, amb el temps, de tractament. Aquest moment és clau perquè marca el pas d'una medicina basada en teories i suposicions a una medicina científica i basada en proves. És el que molts consideren un punt d'inflexió en la lluita contra les malalties infeccioses. Amb els anys, aquest coneixement permetria desenvolupar vacunes, antibiòtics i mesures de salut pública que salvarien milions de vides. Tot i això, la tuberculosi encara avui en dia existeix en algunes parts del món, recordant-nos la importància d'aquell descobriment. A Espanya, també un 24 de març de 1814, Ferran VII tornava a ocupar el tron després de la derrota de les tropes napoleòniques a Espanya. La seva arribada posava fi a la guerra d'independència i iniciava la recuperació de l'autoritat monàrquica. Ferran VII va restaurar l'absolutisme i anul·lar la Constitució del 1812, generant moltes tensions entre els liberals i els conservadors. Aquest moment marcava l'inici d'una etapa política molt convulsa a Espanya i la població, que estava exhaurida per la guerra, esperava estabilitat, però es va trobar amb conflictes i repressió política. També un 24 de març de 1999, l'OTAN iniciava una campanya de bombardejos contra objectius militars i estratègics a la República Federal de Iugoslàvia. L'operació es feia per pressionar el govern iugoslau i aturar la violència contra la població albano-kosovar a Kosovo. Els bombardejos van afectar a infraestructures i a ciutats com Belgrad, generant un gran debat sobre la legalitat internacional de la intervenció. Després de setmanes de campanya, el govern de Milosevic va acceptar retirar les seves forces de Kosovo, i aquesta acció va marcar un precedent en la política internacional per intervenir en conflictes amb justificació humanitària, un tema que avui en dia també és polèmic, sobretot amb la guerra actual de l'Iran, o, per exemple, la de Palestina. I per acabar, un 24 de març de 2015, Europa s'aixecava amb una notícia tràgica. Un avió de la companyia Germanwings, el vol 9525, que feia el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf, es va estavellar als Alps francesos. A bord hi viatjaven 150 persones i no hi va haver cap supervivent. La notícia va commocionar a Europa sencera, però especialment Catalunya, ja que entre les víctimes hi havia molts passatgers catalans, inclosos estudiants i professors que tornaven d'un intercanvi escolar. El dolor es va estendre ràpidament en minuts de silenci, amb homenatges i amb mostres de condol arreu. A mesura que avançava la investigació, es van descobrir una realitat encara més impactant. El copilot, Andreas Lubitz, va aprofitar un moment en què el comandant havia sortit de la cabina per quedar-se sol als controls. Va bloquejar la porta i va iniciar deliberadament el descens de l'avió. Des de fora, el pilot intentava tornar a entrar sense èxit, mentre a dins no hi havia cap resposta. Les caixes negres van confirmar que no es tractava d'un accident tècnic, sinó d'un acte voluntari. Es va saber que Lubitz havia tingut antecedents de problemes psicològics, fet que va obrir un debat global sobre la salut mental dels pilots i els controls mèdics dins del sector aeri. Com a conseqüència directa d'aquesta tragèdia, moltes aerolínies van canviar els seus protocols de seguretat, establint que mai no hi pugui haver una sola persona a la cabina. També es van reforçar tots els mecanismes de control i de seguretat mèdics dels pilots.
0: Els remeis es posen quan passen coses, ja passa això. I m'agradaria afegir que avui també es compleixen 10 anys de la mort de Johan Cruyff, persona molt recordada pel barcelonisme, tant a la seva època de jugador com a la seva època d'entrenador, que va marcar el barcelonisme actual, i crec que fa 10 anys, i tenir-lo a la memòria, doncs és un gest que ens honra a tots, i crec que estem encantats de que passés per aquí i fos una de les seves cases. Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema Walk on the Wild Side, tema que tal dia com avui, però del 1992, va publicar Lou Reed. Per mi, un dels temes més bons de la història moderna de la música, i amb un so de saxo realment encisador. Escoltem-lo.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui es celebren diversos dies internacionals o mundials i també som a setmanes en què es celebren diferents esdeveniments. Avui seria el Dia Mundial de la Tuberculosi, el Dia Internacional del Dret a la Veritat en relació amb violacions greus dels drets humans i de la dignitat de les víctimes, la Setmana de Solidaritat amb els pobles que lluiten contra el racisme i la discriminació racial i la Setmana de la Llengua Francesa i la Francofonia. Parlarem del primer, del Dia Mundial de la Tuberculosi. Com hem dit, el 24 de març, i que també ho ha esmentat el Pau a la seva secció, es celebra el Dia Mundial de la Tuberculosi per commemorar el descobriment el 1882 del bacteri responsable de la malaltia, el Mycobacterium tuberculosi. Un 24 de març de 1882, el doctor Robert Koch va anunciar al món aquest important descobriment. Encara hi ha moltes persones al món que contrauen la malaltia, que en moltes ocasions no es diagnostica correctament. 10,8 milions de persones van emmalaltir de tuberculosi el 2023 i 1,25 milions van morir aquell mateix any. Hi ha lloc per l'esperança. Més de 79 milions de vides s'han salvat des de l'any 2000 gràcies als esforços mundials per acabar amb aquesta malaltia.
2: La tuberculosi és la malaltia infecciosa més letal del món i s'escarnissa especialment amb els països on no es respecten la dignitat i els drets humans. Per això, els esforços se centren a eliminar els obstacles que dificulten l'accés a l'atenció mèdica. Cada any es defineix un lema per al Dia Mundial de la Tuberculosi. Per al 2025, el lema va ser «Sí, podem posar fi a la tuberculosi». Comprometre'ns, invertir i complir. Sense aquests tres factors,

0: serà molt difícil derrotar aquesta malaltia. El compromís ja existeix per a tots els països membres de l'OMS. La inversió és una cosa necessària per finançar els tractaments, la investigació i per tancar les bretxes que encara hi ha en l'accés al tractament. I complir passa del compromís a l'acció. La tuberculosi és una malaltia contagiosa que és produïda per un bacil anomenat Mycobacterium, el qual es transmet a través de l'aire i que la seva principal característica és l'aparició d'una mena de nòduls als teixits que són atacats pel microorganisme. És una patologia molt greu que perjudica ràpidament qualsevol òrgan del cos, principalment els pulmons, provocant símptomes com a tots, com a tos, que pot tenir presència de sang i una notable disminució de pes.
1: Escoltem el tema tuberculosi de Rosalium.

A nivell mundial, la tuberculosi ha deixat al seu pas milions de persones afectades per la malaltia i molts no s'han pogut salvar. Per aquesta raó, un dels objectius de l'Organització de les Nacions Unides és posar fi a una epidèmia global a través de la detecció oportuna i el tractament corresponent. Milions de persones a tot el món avui estan contagiats de tuberculosi i no tenen accés al tractament. D'aquí la necessitat d'educar la població sobre el tema, a més de buscar l'ajuda i la cooperació dels governs perquè a través dels organismes encarregats de la salut pública i privada es generin els programes i ingressos que seran destinats per atacar aquest mal. L'Organització Mundial de la Salut també ha unit esforços per combatre aquesta terrible epidèmia i per això ha comptat amb el suport del Fons Mundial i l'Aliança Alt de la Tuberculosi perquè a nivell mundial hi hagi més assistència sanitària i combatem la malaltia.

0: Qui va néixer un dia com avui? Doncs avui, excepcionalment, començarem per un escriptor de casa nostra. Tal dia com avui van néixer més escriptors que cantants, i així ho podrem veure durant el programa. Quim Monzó, nascut a Barcelona el 1952, és un dels escriptors i periodistes més influents de la literatura catalana contemporània. Va començar la seva carrera com a reporter i corresponsal durant conflictes internacionals als anys 70, com la Guerra de Vietnam i altres zones. Amb el temps, es va especialitzar en la narrativa breu i en l'article d'opinió, especialment a diaris com La Vanguardia. El seu estil és molt reconeixible, irònic, directe, amb humor negre i una mirada crítica sobre la societat moderna.
1: A més d'escriure llibres, també ha fet guions, traduccions i col·laboracions a ràdio i televisió. El 2007 va pronunciar el discurs inaugural de la Fira del Llibre de Frankfurt, del Frankfurt 2007, quan la cultura catalana va ser la convidada d'honor. Algunes de les seves obres més destacades són L'odor del gris o el caire de les clavegueres, del 76. Era el primer llibre de narrativa. Benzina, de l'any 83. Novel·la satírica sobre el món de l'art. El perquè de tot plegat, del 93, que recull els contes molt coneguts. Guadalajara, del 96. Contes breus amb gris sorprenents. Mil cretins, del 2007. Un dels seus llibres més celebrats, o La illa de Maians, del 85, que recull d'articles periodístics. Moltes de les seves històries juguen amb situacions quotidianes que es troben absurdes o inquietants. El seu discurs inaugural de la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007 va sorprendre perquè era molt breu i irònic. Va explicar una història absurda sobre un escriptor i un lloro, fidel al seu estil humorístic.
0: Monzó és conegut per reescriure molts dels seus textos. Alguns contes passen anys en revisió abans de publicar-se. Diversos contes del Perquè de tot plegat van inspirar la pel·lícula El Perquè de tot plegat, que és un film d'aventura Pons. Escoltem un fragment del conte La monarquia del Perquè de tot plegat. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. No tenien fills i això els amoïnava molt perquè sense fills no hi havia hereus i sense hereus la monarquia no funciona. Aquest inici aparentment simple és típic de Monzó. Parteix d'un to de conte tradicional, però després el gira cap a situacions absurdes o iròniques. Un cop parlat de Quim Monzó, ara anem cap a la música i escoltem-ne un tema.

0: Corneille Niungura, nascut a Friburg, Alemanya, el 1977, és un cantant i compositor de pop i rhythm and blues, conegut al món francòfon simplement com Corneille. Va créixer a Kigali, Ruanda, però la seva vida va canviar dràsticament durant el genocidi de Ruanda del 1994. Durant aquell conflicte, la seva família va morir i ell va sobreviure amagant-se diverses hores darrere d'un sofà. Després va emigrar al Canadà, on es va instal·lar a Montreal i va començar la seva carrera musical.
1: El seu primer gran èxit va arribar el 2003 amb l'àlbum Pers Quan Vien de Luany, que el va convertir en una figura important del pop francòfon, la que vam d'escoltar ara mateix. Amb només 17 anys, va sobreviure al genocidi amagant-se a casa seva, mentre la resta de la família va morir. Aquest fet ha marcat profundament la seva música. Quan va arribar a Montreal, va començar cantant en petits grups i estudiant música abans de tenir èxit. Sovint participa en iniciatives de memòria i reconciliació relacionades amb Ruanda. Les cançons de Corneille solen parlar de superació i esperança després del trauma, amor i relacions personals, memòria, identitat, pau i reconciliació. La seva música barreja el pop, soul, el rhythm and blues amb lletres molt personals inspirades en la seva pròpia història.
0: Passem ara a un escriptor que va viure fa molts i molts anys. Estem parlant de Tirso de Molina, que va néixer l'any 1579 i morir el 1648, ja fa uns quants segles d'això. Nom real, Gabriel Téllez. Va ser un dramaturg i religiós de l'Ordre de la Mercè i un dels grans autors del segle d'or espanyol. Va néixer a Madrid i va morir a Almazán. Va escriure sobretot obres de teatre amb arguments plens d'enganys, identitats disfressades i reflexions morals. És considerat un dels grans dramaturgs del seu temps, juntament amb Lope de Vega i Pedro Calderón de la Barca. La seva obra més famosa és El burlador de Sevilla i Convidado de Piedra, on apareix per primera vegada el personatge literari de Don Juan.
1: Conflictes amb la Església. Alguns dels seus superiors pensaven que les seves obres eren massa atrevides o crítiques amb la societat, i en un moment determinat li van prohibir escriure teatre. Creador d'un mite universal, el personatge de Don Juan, que va crear i inspira molts autors europeus, com el Mozart, amb l'òpera de Don Giovanni, autor de molt prolífic. Es creu que va escriure més de 300 obres, tot i que només se'n conserven aproximadament 60. Principals obres van ser El burlador de Sevilla i Convidado de Piedra, El condenado por desconfianza, Don Gil de las calzas verdes, La prudencia en la mujer. En temes principals de les seves obres són l'engany i les identitats falses, la justícia divina i el càstig dels pecats, l'amor i els conflictes morals i la crítica a la societat i l'honor. Escoltem un petit fragment de l'obra El burlador de Sevilla i Convidado de Piedra.
0: Diu Don Juan: ¿Qué es esto? ¿Qué veo yo? ¿Sombras, fantasmas, quimeras que engañan mis ojos ciegos? Si sois del cielo mensajeros, decidme que ley severa viene a pedirme la cuenta de mis engaños y ofensas. Mas no temo vuestro enojo, que tan largo me lo fiáis. Aquest fragment mostra el moment en què Don Juan comença a enfrontar-se a les conseqüències dels seus actes, un dels temes centrals de l'obra, la idea que els pecats finalment rebran càstig. Canviem ara de registre i tornem a la música i escoltarem un nou tema.

0: Nena, així es diu aquesta noia. Nom real, Gabriel Susan Kerner. És una cantant alemanya nascuda el 1960 a Hagen. Es va fer mundialment famosa als anys 80 com a líder del grup Nena, convertir-se en una icona del pop i del New Deutsche Welle. Va començar la seva carrera musical a final dels anys 70, però l'èxit li va arribar al 1983 amb el seu grup. La seva imatge desenfadada i la seva veu característica la van convertir en un símbol juvenil a Europa. Després de la separació del grup al 1987, va continuar amb una carrera en solitari amb força èxit, especialment a Alemanya.
1: La seva cançó més famosa, 99 Luftballons, que acabem d'escoltar, es va inspirar en globus alliberats en un concert dels Rolling Stones, que van fer pensar en possibles amenaces militars durant la Guerra Freda. Tot i cantar principalment en alemany, va aconseguir l'èxit internacional, especialment als Estats Units i al Regne Unit. En els anys 2000, va tornar a triomfar gràcies a noves versions dels seus grans èxits, que eren els principalment aquesta que hem escoltat, 99 Luftballons, Nur, mare meva, Je Drumpf, Iger Dream, Iger Drew, Inge Down.
0: Se t'ha de l'Alemanya? Mare meva. Ho acabo de donar-me compte.
1: I Lechturm.
0: Lechturm. Lechturm. Són cançons alemanyes. Està vist que són persones d'aquestes que triomfen amb una o dues cançons i després les han de tornar a editar per anar tirant endavant.
1: Problema tenim amb l'anglès, només ens faltava això.
0: Bueno, però aquesta cançó era coneguda, si més
1: sí,
0: no.
1: Sí, aquesta és coneguda, és coneguda, sí, sí.
0: Bueno, després de passar per Nena, passem a un altre literat espanyol reconegut arreu. Estem parlant ara de Mariano José de Larra, nascut el 1809 i mort el 1837, molt jove, que va ser un dels escriptors i periodistes més importants del romanticisme espanyol. Nascut a Madrid, va destacar per la seva crítica social i política, sovint escrita amb ironia i un to molt agut. Larra va viure en una època convulsa a Espanya, marcada per conflictes polítics i inestabilitat, sembla que parlem d'avui. Va escriure principalment articles periodístics sota pseudònims com Figaro, denunciant el retard i la desorganització del país. Tot i el seu èxit intel·lectual, la seva vida personal va ser molt complicada i va morir tràgicament molt jove, amb només 27 anys.
1: Utilitzava diversos pseudònims, com hem comentat, en Figaro, per publicar crítiques sense represàlies directes. És considerat un dels primers grans periodistes moderns a Espanya. La seva mort, que va ser un suïcidi, va commocionar profundament la societat i es va convertir en un símbol del desengany romàntic. Les seves principals obres són Vuelva usted mañana, El castellano viejo, La nochebuena de 1836 y El día de difuntos de 1836. Mariano José de Larra és especialment recordat per la seva sàtira sobre la burocràcia, A Vuelva usted mañana. Y aquí tenemos un fragmento representativo.
0: Vuelva usted mañana, nos dijo el empleado, porque hoy no se despacha. ¿Mañana? Repuse yo. Sí, señor, mañana. Volvimos al día siguiente. Vuelva usted mañana, nos dijeron otra vez. Hoy no es posible. Y así, sucesivamente, fuimos de oficina en oficina, de empleado en empleado, sin adelantar un paso, oyendo siempre la misma respuesta. Vuelva usted mañana. Aquest fragment mostra perfectament la ironia de Larra i la seva crítica a la lentitud, la ineficiència i la desídia administrativa del seu temps. I tornem a la música per acabar amb aquest programa i escoltarem, com sempre quan anem a música, una cançó.

0: parlem de Peret, Pere Pubill Calaf, nascut el 1935 i va morir el 2014, que va ser un cantant, guitarrista i compositor català considerat el gran impulsor i pare de la rumba catalana. Va néixer a Mataró i es va criar al barri de Gràcia de Barcelona en una família gitana molt vinculada a la música.
1: Des de petit va aprendre a tocar la guitarra, influït per el flamenc, però també per ritmes caribenys i el rock and roll. Als anys 60 va començar a triomfar amb un estil propi, la rumba catalana, una fusió alegre i rítmica que ell mateix va ajudar a, i va definir i popularitzar. Durant les dècades dels 60 i 70 va assolir un gran èxit tant a Espanya com a l'estranger, especialment a països d'Europa. La seva música, festiva i fàcil de ballar, el va convertir en un artista molt popular. Tot i això, la seva carrera va tenir alts i baixos, amb períodes d'allunyament dels escenaris. En els anys 80 es va retirar temporalment per dedicar-se a la religió, però va tornar amb força als anys 90, coincidint amb la recuperació de la rumba catalana. Un dels moments més emblemàtics del seu retorn va ser la seva actuació a la clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, que el va tornar a situar en primer pla. Jo volia fer aquí un comentari. Jo vaig estar involucrada, sense voler, en la vida del Peret. El meu pare tenia una carnisseria al carrer de la Cera, d'allà de Barcelona, en el barri del Raval, i allí era un carrer que es van fer molts grups de rumba catalana, entre ells el del Peret. Peret tenia allà la família, la seva mare i les seves germanes vivien allà, i arrel de la carnisseria que el meu pare tenia allà, li portàvem tota la mercaderia de les carns a casa seva. I tenia una casa en el carrer Consell de Cent que era impressionant de veure-la, perquè era un pis que tot arreu eren miralls. No sé per quina raó, estava ple de miralls d'aquella casa. I vam estar així durant bastants, 2 o 3 anys, tinguent aquesta relació. O sigui, bueno, volia fer
0: com a anècdota, molt interessant.
1: I la mare i la germana, sobretot la mare, era la típica matriarca gitana que tenia un control molt poderós. Però vull dir, recomano ja anar a visitar el carrer de la Cera, perquè és un barri molt maco i que encara hi ha l'essència de la rumba catalana allà. Vinga, anem a escoltar un altre tema del Peret.

va popularitzar la tècnica del ventilador, una manera de tocar la guitarra que combina ritme i percussió amb la mà, essencial a la rumba catalana. Tot i ser molt famós, va deixar la música en el seu moment de més èxit per motius espirituals. La seva tornada als escenaris va ser molt celebrada i va contribuir a fer reviure tot el gènere de la rumba. Va representar Espanya a Eurovisió en el 1974 amb la cançó Canta i sé feliz. Les seves principals cançons són Borriquito, un dels seus grans èxits, molt popular i festiu, una làgrima, que també acabem d'escoltar, una de les seves peces més conegudes, El muerto vivo, que hem escoltat al començar a conèixer aquest cantant, adaptació, que va fer molt famosa, Canta i sé feliz, tema d'Eurovisió, i Gitana hechicera, que escoltarem per acabar aquesta secció, exemple del seu estil rumbé. En resum, Peret és una figura fonamental de la música catalana i espanyola, no només pels seus èxits, sinó per haver creat i difós un estil propi que encara avui continua viu i influent. Per tant, escoltem aquesta Gitana hechicera.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Us heu preguntat algun cop, els que esteu interessats en els crims i la novel·la negra, com va néixer la unitat de ciències del comportament de l'FBI? Doncs és molt interessant i, evidentment, hi ha una dona darrere. Més que darrere, jo diria que davant. Anem per pams. Eren els anys 70 i llavors hi havia una infermera que es deia Ann Burgess, que tenia 42 anys i s'havia dedicat a estudiar víctimes de violacions. Ella, amb els seus estudis, va fer diversos llibres i va fer uns estudis profunds sobre aquestes víctimes i va deduir, va veure que hi havia un patró comú, que era que el que els violadors, diguem, buscaven o el que els motivava no era pas el desig sexual, sinó la dominació i el control. Tot això va cridar l'atenció de Quantico Virginia i van cridar a l'Ann Burgess a la unitat de l'FBI que acabaven de crear sobre la unitat de comportament dels criminals. Li van dir que tenien moltíssims arxius en confessions de criminals en sèrie, que ja, en fi, ja després de Ted Bundy ja es va definir com assassinats en sèrie a partir de la tercera víctima, i li van dir que tenien moltes confessions i moltes declaracions de criminals que havien estat detinguts que eren testimonis molt importants perquè explicaven les motivacions dels assassins, etc. I aleshores tenien tot això, però eren incapaços de fer una línia, un perfil, alguna cosa que els ajudés a preveure possibles posteriors crims que poguessin donar-se. Era un caos, allò, ¿vale? No tenia una línia, no hi havia un mètode. I l'Ann Burgess va ser el primer que va veure, va dir, tot això és un testimoni valuosíssim i és una font d'arxiu molt important, però se li ha de donar un ordre. I llavors els agents de l'FBI es van quedar una mica per